0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Les 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
3: I pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida al litoral central i a l'Empordà, matí de sol amb tramuntana en aquest extrem del país. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus, però comencem una setmana en què s'haurien d'anar normalitzant els termòmetres. Doncs bé, com us dèiem, la inflació es manté estable el mes de juny. Per tercer mes consecutiu, se situa en el 3,2% al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra a l'Orient Mitjà. Els carburants, que les han mantingudes durant el juny, han moderat, per tant, la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. I avui també és un dia especialment complicat a Renfe. Hi ha vaga a escala estatal, una vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, que és un dels sindicats minoritaris. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància. Aquesta hora, però, ja no és hora punta, per tant, circulen només, o haurien de circular només, un de cada tres trens. Tot i això, en algunes línies no s'està complint aquest promig, s'acumula temps d'espera a les estacions. Marxem, per tant, cap a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Joan Garcia, des de primera hora del matí. Joan, bon dia.
4: Hola, bon dia, Estel. L'hora punta del matí ja s'ha acabat. Hem de dir que s'ha resolt en general amb el compliment dels serveis mínims. Només en alguna línia sí que s'ha cancel·lat algun tren puntualment i això ha provocat més temps d'espera a les estacions. I segons els usuaris també hi ha hagut retards als regionals del sud. En canvi, a l'alta velocitat i llarga distància sí que han sortit tots els trens programats. I ara veurem què passa a partir d'ara, perquè segons el decret de serveis mínims s'ha acabat l'hora punta, entrem a l'hora vall i això vol dir que hi hauria d'haver només el 33% de trens, segons el decret del Departament de Treball. De moment, però, el que veiem és que les pantalles no s'anuncia o no veiem aquesta reducció. S'anuncien trens amb més freqüència, diríem. Per tant, ara el que farem serà baixar les vies i ja us explicarem en pròximes connexions com evoluciona el servei d'aquesta vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el minoritari servei, el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incompliments en els compromisos en l'activitat de mercaderies. Una vaga que la majoria d'usuaris hem de dir que els ha agafat avui dilluns per sorpresa. Això és tot de moment des de l'estació de Sants.
3: Molt bé, doncs esperem novetats teves un cop hagis baixat a les vies i hagis comprovat quina és la situació arran d'aquesta aturada. Gràcies, Joan. Bon dia. Fins ara.
4: Ara baixem. Fins ara.
3: Fins ara.
1: 3CAT Info.
3: 2:06 de 10, 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Encara hi ha, a més, desenes de milers de desapareguts que podrien arribar a l'esfereïdora xifra de 50.000 persones. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Ja del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de la Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
6: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio. ¿Quién lo va a ayudar?
5: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
3: I la líder opositora veneçolana Maria Corina Machado diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News. Sentim-la.
0: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
3: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Veneçuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, des de la detenció del que fins aleshores era el líder, Nicolás Maduro, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
7: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La República Democràtica del Congo eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifra en prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus de l'Ebola és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica. I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant de la dels Guàrdies Civils i els policies nacionals durant la pandèmia de Covid-19 al 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Dimarts a 9:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers.
3: Gràcies, Cristian. 3:45 del matí, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra és encara provisional. Tot i això, la ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'anada de calor del 2003. Aleshores van morir unes 15.000 persones.
9: Si la canícula és comparable d'un punt de
10: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El, la prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming, juntament amb Millennial Mal, producció original de Filmin, i d'Olivia a Disney+. Ens ho explica en Marc Garriga.
11: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
12: I would just like to raise a glass to all of you. My friend.
13: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
14: La Facultat de Geografia i Historia ha resuelto otorgarle una beca económica
15: a las alumnas menores de 30 años.
13: Filmin y Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidiar amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
16: You go in shadows.
17: I sell photocopiers.
18: What do you really do?
13: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Enola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
19: Tell me the truth.
3: Doncs repassant les estrenes a les principals plataformes de streaming, hem arribat al punt de 3:15 del matí. Moment en què actualitzem l'estat del trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A aquesta hora l'AP2 segueix tallada a Montblanc, direcció Lleida, per un xoc entre un camió i una furgoneta. Hi ha tres dotacions de bombers treballant a la zona. També retencions a l'AP7 entre Cardedeu i la Roca en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. I a la C32 Arenys de Mar hi ha lentitud en sentit Mataró. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, especialment complicada encara a aquesta hora la circulació a la Ronda de Dalt entre Pedra Alves i Sarrià en tots dos sentits de la marxa. B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i també la C16 d'entrada a la ciutat. I pel que fa al transport públic, pendents avui d'aquesta vaga Rodalies, des de 9:45 del matí, recordem que els serveis mínims han baixat el 33%.
1: El temps.
3: La previsió amb la Gemma Puig.
21: Hem començat aquest dilluns i ho hem fet amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire durant la nit i matinada, ha costat de dormir a la costa, principalment a la costa central, amb aquests 27 graus a Barcelona, també els 27 a Sitges, la tramuntana rescalfada, que també ha deixat aquesta nit tòrrida a Figueres amb 27 graus, i nit tropical amb punts del prelitoral, també cap a Ponent, amb presència d'alguns núvols, fins i tot amb alguna roina, alguna feble precipitació que ha creuat durant la nit i matinada, fins i tot aquest litre que ha caigut a Bonavé, i encara amb presència d'algun alguns núvols cap a la meitat nord i també cap a comarques interiors, Catalunya central o cap al nord-est. Vent de nord, tramuntant a l'Empordà, que es mantindrà durant bona part del dia, i el sol que s'anirà imposant també de cara a aquestes properes hores. Sol, calor al migdia, xafogó a la façana litoral, sí que baixarà una mica la temperatura cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però en canvi no es notarà aquest petitíssim descens de la temperatura cap a la mateixa línia de la costa. Temperatures elevades encara en aquest sector, amb xafogó marcada, i a la tarda amb ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap al punts del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, acompanyats de tempesta o calamarsa, i la tendència, això sí, és que aquesta setmana la temperatura s'aniria normalitzant. Es notarà una miqueta més a partir de dimecres, dijous. Tindrem unes temperatures més normals per l'època.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
19: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
24: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Hi, I'm Madonna.
26: Ha fet de la provocació la seva bandera.
27: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
26: I de l'ambició, el seu motor.
27: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
26: Va desafiar les normes.
27: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
26: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Doncs seguim repassant l'actualitat a 10 minuts i mig per arribar a les 10 del matí. Avui és Sant Pere, és 29 de juny, dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, i aquest any amb referències també a l'any dedicat a Antoni Gaudí, arran del centenari de la seva mort. Tarragona, Manel Sastre.
13: Alguns dels actes més esperats ja van omplir els carrers ahir, les completes a la tarda i al matí la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça del Mercadal. Una ballada conjunta del seguici festiu i una tronada extraordinària. Aquest matí, però, l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada de les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
28: L'encesa de la tronada pel matí és per Amics Gaudí. Sabeu que ha estat un any intensíssim, està sent un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport precisament en tota aquesta tasca.
13: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal davant l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major que encendran l'alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Requesens.
3: I el Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar. A través de les noves tecnologies s'ha reproduït el poblat tal com era fa 2.700 anys. Tornem a Tarragona, ara amb en Jordi Barrancà.
29: Sant Jaume d'Alcanar, viatge virtual al cor d'una fortalesa de la primera edat de ferro és el nom del projecte. La mostra reprodueix l'espai tal com era entre els anys 800 i 500 abans de la nostra era. Mar Villalbí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
30: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en este cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
29: Un segle i mig abans, per tant, que els grecs arribessin a Roses i Empúries, el que avui és l'Alt Empordà. Qui ha desenvolupat el projecte és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB de la Universitat de Barcelona. Les noves tecnologies també permeten acostar-se a nous públics, com podrien ser els joves. Elena Fabra, directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
31: El que permet és arribar a més públic o a un públic diferent que busca experiències noves, perquè de fet se tracta també de que el museu ofereix el que sempre oferix unes exposicions permanents, però si li oferim unes experiències més immersives i que produeixen un impacte més important, se'n va, bueno, una experiència novedosa. No podem obviar les noves tecnologies ni els nous recursos.
29: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de la UB.
3: I de l'Ebre al Pallars Jussà concretament, a l'Ajuntament del Castell de Mur, que culmina l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse estructural i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatgístic. Castell de Mur, Pau Rovira.
0: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
4: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés estava molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
0: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
3: I atenció als fans dels clics, perquè la Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certamen que es recupera després de 6 anys i que vol que les famílies tornin a jugar sense pantalla. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
5: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchic.
6: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
5: Un objectiu que la regidora de promoció econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
7: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
5: L'associació Playchic s'encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: 5 minuts i seran les 10 del matí.
8: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia. Primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És el Canadà que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0. Gol de Stephen Eustaquio al descompte, minut 92. Classificació històrica del Canadà, que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada, avui. Dels setzents de final destaquem dos partits, que són els que juguen a 10:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans, a les 7 de la tarda, al Brasil-Japó. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti ho afronta així.
10: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
9: També demà al Mundial França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia, entre altres partits, i ja el dijous serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà en setzents de final contra Àustria a les 9 del vespre.
8: 3CAT Info.
9: Parlem d'hoquei patins. Acabem de saber que Nico Ojeda s'incorpora a la disciplina del Barça per a la temporada 26-27. Ojeda, de 24 anys, arriba al Barça procedent del Pons Lleida, equip amb el qual ha disputat 3 temporades, l'última en condició de cedit. L'argentí serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols i un còmput global de 31 dianes, comptant les que va marcar a la Champions a la Europa Cup, perdó, i a la Lliga Catalana. I en motor, Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que es el nou líder de la General del Mundial después de acabar tercer ahí.
2: Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
9: Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial a 22 anys. Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio i gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc. A l'apartat negatiu, caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves li han descartat cap lesió. Important, també van abandonar Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic, l'operen demà mateix. Avui comença el torneig de tenis de Wimbledon i ho fa a partits destacats, debut del vigent campió número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. Paula Badosa, que és l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. També al quadre femení, principals al·licients, destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i fa més de 4 anys que es va retirar. La nord-americana jugarà contra l'australiana Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, que té 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. Es va imposar ahir a Sabinyà Nigo Osca a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, bronze. Sentim Camproví.
11: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
9: Camproví no està a priori entre els seleccionats del seu equip. Pinarello, per córrer el Tour de França en natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nadador català, que dissabte va batre el rècord del 50 braça, aconseguís també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit els campionats d'Espanya a Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut en l'amistós contra la Gran Bretanya i el Nou Congo, 74-76. Tres anys després de l'última vegada que va jugar a Catalunya, va ser llavors contra l'Argentina. En hoquei patins, el Vilafranca, nou equip de l'hoquei Lliga Masculina, després d'imposar-se a Manlleu 6-4 a partit de tornada a la final, disputat un mes després de l'anada. El Manlleu considera que havia de pujar perquè va acabar la Lliga regular líder, i va haver una impugnació i tota una sèrie de tràmits, i finalment el Vilafranca és nou equip.
12: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition, 2, 1, 0. Ignition.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felices, comer y dar a niente, masticar el sueño de... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

aturat. No sé si semblo un boig, però creu-me, no pretenc res estrany. Només vull tornar a veure aquell racó on tantes hores van passar.

0: Tribu, la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
1: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
3: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
0: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
4: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballant en les tasques de recerca de supervivents, i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
1: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiel.
5: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
0: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
1: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
6: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants, i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estaven pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava dies. Aquest incident ja està resolt i recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%, a partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment, aquest matí menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
9: Sí, aquesta és la novetat més important a aquesta hora. Algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població en general. La rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu, de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
10: De manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora, automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
0: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
2: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos, o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
10: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
2: La presentació del quadre macroeconòmic del govern, amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
0: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país, i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
11: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas.
4: Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
12: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
13: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
4: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
14: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià Masoud Pezeshkian preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
0: Qui sí que manté contacte són l'Iran i Oman.
14: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
0: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
15: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a la repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori, tot i que els talibans ho neguen. Aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, l'Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
16: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
15: 4 dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Aquest estiu, la gran pregunta és...
21: híbrid o elèctric?
20: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
3: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
24: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
25: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 2 minuts d'un quart de tres. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
26: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
27: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
26: Els senadors han estat, per tant, 2 hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
28: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
26: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Coldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
26: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis, i segons fonts jurídiques han dit

0: Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
1: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
2: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del partit socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
1: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
3: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
1: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra, Ina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
4: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
5: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
6: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
1: El PSC demana a Feijóo que si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
7: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
8: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Més coses. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
9: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
10: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats. Aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
9: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
11: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
12: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron. No? O sigui, des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
11: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
0: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juliol

0: juny i el juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
1: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
2: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
1: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
0: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una cinquantena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
3: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
3: Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
0: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
5: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
6: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
5: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
0: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
7: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
8: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
7: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
9: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida, tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
7: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
0: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
10: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estada, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la una del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants, el govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
11: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
12: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
11: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
13: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
11: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
14: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
15: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
14: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
15: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
14: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Com es diu el teu fill? Es diu Fortià.
0: Fortià, ja hem acabat.
20: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
21: S'ha portat
20: la
21: super.
20: No, home,
0: ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
20: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
21: Moltes gràcies.
20: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
19: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor hora del dia.
19: Catalunya migdia.
20: Passant gairebé 5 minuts a dos quarts. Heads above your head, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
2: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
21: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo, això no, no és cap secret. És un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
2: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
21: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
2: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
20: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valèria Obereda.
22: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossic i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
20: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
23: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
24: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
23: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
20: I més música.
25: Potser mai sabrem del cert si vol o no va.
20: Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o el Petit de Cal Eril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona, Margarriga.
26: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Cal Eril, El forner de l'Osa, La volta al món de de Dan Peralbo i el Comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el Branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, i ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudència i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
0: I si voleu mirar la tele...
1: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
0: 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
26: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la facultat de dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Nunca que m'hi han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
0: Fet altres coses, eh?
26: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
0: Sí, és veritat.
26: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
3: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa.

0: Doncs després de 3 setmanes de partits al Mundial de la fase de grups, ahir van començar els setzens a final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. 3 de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels 3 partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorit, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos 2 juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests 3 partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són 2 seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre 2 equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 16ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio, per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país, perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbusa, la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa aquí a Chattanooga. Podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga. Pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova junta de Joan Laporta. Demà 30 de juny la junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn, un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mónaco, equip on ha jugat cedit. El Mónaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax, negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja ha triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van convèncer i finalment ha decidit acceptar la proposta a la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol a porta tancada a la ciutat esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... Grande! Explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camprubí i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a Teatre Poliorama.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tan nostre com dir posarem llum
16: a la foscor.
15: O com dir aventureres, aventurers.
16: Ens hi apuntem o què?
15: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
18: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
15: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
16: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
15: Molt nostre.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: Sí.
19: I després a cala meva mare, Olot.
16: Mm-hmm.
19: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
23: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'or al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
24: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
23: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Asen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
25: Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Trova Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
26: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones, y así lo he hecho.
25: Primera victòria de Yogura al Mundial, primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
1: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
0: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Macià, el Barça i el Madrid.
3: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda, i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig a 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
4: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
3: Moses Wright ha fet de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, n'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
0: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
3: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
0: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
5: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitzar i expansió internacional del futbol femení professional. Avancen roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
0: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
6: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'Hockey Lliga i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxichi de la Lliga amb 26 gols.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollier, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens presenten completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove que coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure a Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal i com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un altre Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Signor sì, mi sbrigo adesso. È così, come io dicea, venne lui.

Aviat l'indora arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant l'estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indora és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: tarda, benvinguts, sigui no veu, no? El ple del mes de juny, el ple ordinari. A començar amb l'ordre del dia. Primer, doncs, hi ha dos punts. El primer, doncs, dono la paraula a la regidora Mariona Pasqual per poder llegir el manifest del 28 de juny.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Procedeixo a llegir el manifest. Catalunya és una terra de drets, de llibertats i de diversitat. Ho és gràcies a moltes persones que, al llarg dels anys, van lluitar perquè avui puguem viure una societat més justa i igualitària. Aquest 28 de juny és especialment significatiu perquè és el primer que celebrem amb la nova llei 13/2025 dels drets de les persones LGTBI+, i per l'erradicació de la LGTBI-fòbia. Aquesta llei reforça la protecció dels drets de les persones LGTBI+, amplia les garanties davant la discriminació i la violència i consolida el compromís de Catalunya amb la defensa dels drets humans. Aquest avenç se suma a una trajectòria de conquestes socials que han convertit Catalunya i Espanya en referents internacionals en matèria de drets LGTBI+. Però aquest orgull no ens pot portar a la complaença. Els drets conquistats no són irreversibles. Encara avui continuen produint-se agressions, discriminacions i discursos d'odi que afecten moltes persones pel simple fet de ser qui són o estimar qui estimen. Per això és responsabilitat de totes les institucions continuar treballant per garantir la igualtat efectiva, combatre qualsevol forma de discriminació i promoure una societat basada en el respecte, la convivència i la inclusió. L'orgull és molt més que una celebració, és memòria de totes aquelles persones que van obrir camí a moments molt més difícils. És també un compromís amb les persones que encara avui pateixen situacions de vulnerabilitat i una responsabilitat col·lectiva perquè les noves generacions puguin créixer lliurement, sense por ni discriminació. Defensem una Catalunya on totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida en plena llibertat, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere, o de les seves característiques sexuals. Una societat que entengui la diversitat com a riquesa que ens enforteix. Reivindiquem també la necessitat de donar resposta a les situacions de major vulnerabilitat que encara viuen moltes persones del col·lectiu, especialment les persones trans, les persones intersexuals, moltes lesbianes encara invisibilitzades, les persones grans LGTBI+, i aquelles que viuen en entorns rurals que sovint continuen trobant obstacles específics. Finalment, volem reconèixer totes les persones que, amb la seva lluita i el seu compromís, han contribuït a fer avançar els drets i les llibertats del nostre país. Aquest primer 28J amb la nova llei catalana és una oportunitat per reafirmar el nostre compromís amb la igualtat, la llibertat i la dignitat de totes les persones, perquè la diversitat és una riquesa col·lectiva, perquè no podem permetre cap pas enrere en els drets humans, perquè els drets de les persones LGTBI+, són simplement drets humans.
0: Moltes gràcies. Abans de dir que hi havia dos punts, abans de passar a l'ordre del dia, que ja ha establert, un és que amb Junta de Portaveus s'ha acordat de manifestar públicament el nostre suport a totes les víctimes del terratrèmol que hi ha hagut a Venezuela i que sé que hi ha hagut algunes rèpliques i que ens solidaritzem amb tots els veneçolans des d'aquí. Ara sí que passarem a l'ordre del dia. El primer punt, com sempre, és l'aprovació de l'acte anterior, que és del ple que es va fer el dia 8 de juny. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs, vots a favor. 17, tots els presents. Ara ve la part d'activitat i de control. En aquest cas és donar compte de les actes de Junta de Govern, que és la Junta número 7 del 4 de maig i la número 8 del dia 25. Si hi ha alguna coseta. El següent és donar compte dels decrets d'alcaldia de l'11 de maig a l'11 de juny. Hi ha alguna qüestió? Senyor Fragosa.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. No és el decreto número 11 relativo al Consell Comarcal, el tema de la usera. Si nos lo podían explicar, porque bueno, lo hemos estado leyendo, pero la verdad que no lo acabo como de entender. A ver si nos lo podían explicar.
0: El té vostè en pantalla per poder llegir, perquè és que com que n'hi ha alguns, n'hi ha diferents de lo del Consell Comarcal.
2: El número 11.
0: Sí, però no el tinguen aquí. Ah. Per això dic...
2: Bueno, relatiu a lo que entiendo, por eso, si no, que me corrija la secretaria, entiendo que hubo como, se hizo como una edificación que no pertenecía.
0: O sea... Val, sí. Això ja fa molt de temps, va haver-hi una construcció que és on ara estan les gateres, en aquest cas doncs, el Consell Comarcal doncs, no va demanar el permís pertinent per poder fer l'obra, llavors des de que estem nosaltres hem intentat amb el Consell Comarcal doncs, anar mirant de fer la correcció perquè estigui dins la legalitat i el decret el que deu ser doncs, és parla doncs, d'aquest tema, doncs, de poder anar legalitzant aquesta part. Hi ha una modificació que han de fer, ells ja han entrat aquesta modificació del POUM doncs, perquè el POUM actual doncs, havia, sense saber el per què, com moltes coses del POUM, reduït doncs, el percentatge i s'ha de tornar doncs, on estava per poder tenir les gateres bé. Digui, digui.
2: Sí, i ja sé que viene de tiempo, que no es de ahora, de hace bastante tiempo, y se les piensa poner alguna denuncia, porque si un vecino, por ejemplo, incumple la normativa, se le pone una denuncia.
0: És lo único. És que per obrir això ja s'obre un sancionador. Sí, sí, alguna qüestió més? Sí, no sé si la secretària vol.
3: És que el decret 11 o l'expedient 11? És que no,
0: sí, no és decret 11.
3: Per número no pot ser. No?
0: Per,
3: número...
0: per què?
3: No trobo sí. L'expedient 11, però segurament és el que comenta l'alcaldessa, que és de la protecció de la legalitat urbanística, que és precisament el mateix que es fa amb qualsevol altre veí, no? Quan fa unes obres il·legals, doncs s'ha incoat també no, el Consell Comarcal i ara està seguint el seu tràmit.
0: Gràcies. No sé si hi ha algun altre decret... Doncs passaríem al següent, que és donar compte expressa en el ple doncs, dels decrets que així ho requereixen d'alcaldia del mateix període. En aquí hi ha diferents decrets. El primer doncs, és per les pràctiques d'un alumne de l'Institut Mare de Déu de la Mercè, que vindrà a fer pràctiques, bueno, ja està fent les pràctiques aquí a la casa. Hi ha la modificació d'un lloc on se celebra doncs, un casament civil. Hi ha la delegació a la regidora Cervantes d'un matrimoni civil. Una altra, la Maria del Mar Rodríguez. Hi ha llavors també, en aquest cas, doncs, relatiu a una situació d'irregularitat per la inclusió d'uns decrets d'alcaldia, compresos entre, són uns 11 decrets, en aquest cas va ser quan no teníem signatura de la secretària i es van enviar uns a firma, i per això el que es fan aquí doncs, és que s'ha donat compte d'aquests decrets que no tenen la firma de la secretària. Hi ha el nomenament d'una funcionària interina administrativa a serveis territorials fins que es cobreixi la plaça, la modificació de crèdit número 4 del pressupost, el nomenament, en aquest cas, doncs, del tècnic de Medi Ambient, en Joan Pujol, com a representant d'una comissió consultiva comarcal, que és amb la taula de Rieres del Maresme, el contracte d'un auxiliar de serveis d'una escola per cobrir en aquest cas, doncs, una baixa per intervenció d'un dels auxiliars, la pròrroga d'un administratiu fins a la reincorporació de la funcionària que ha d'ocupar el lloc, el contracte d'un altre auxiliar d'instal·lacions esportives fins que es faci la cobertura de la plaça i després la certificació favorable de l'auditoria d'una auditoria tècnica de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya d'aquest Ajuntament. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs passaríem als següents punts. Ara sí que ja entrem en les parts que són de votació. El primer punt doncs, és determinar les festes locals d'Argentona per l'any 2027. Aquí, com sempre, doncs, s'ha agafat el 4 d'agost com a festa local i l'altre doncs, el 17 de maig, que correspon doncs, al dilluns de Pasqua a Granada. Hi ha alguna... No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? 17, tots els presents. El següent punt és el nomenament del defensor del Vilatà. Aquí es va publicar i es va fer la proposta, doncs, en aquest cas, per part del govern d'una de les persones que havia optat doncs, a presentar-se. Hi ha dos candidats i pel candidat, en aquest cas, doncs, que en principi doncs, hi ha l'acord majoritari del plenari perquè surti com a defensor del Vilatà, és en Joan Maria Pascual Martí, en aquest cas serà per un termini de 5 anys. En aquí s'ha valorat doncs, la dedicació que hi pot posar, també doncs, el currículum que té, doncs, que té formació en aquest cas doncs, en temes de síndic de greuges i temes doncs, de poder conciliar en el cas doncs, de que hi hagi gent que se li apropi per buscar doncs, solucions a possibles problemes que hi hagi, que és una persona que també coneix l'administració i en aquest cas doncs, s'ha optat doncs, per aquesta persona. No sé si hi ha algú que vol... Senyora López.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo el que volia manifestar és que des del primer moment he pensat que el senyor Pascual seria el més adient de les dues candidatures, sense desmereixer l'altra candidatura, evidentment, per tot el que l'alcaldessa ja ha anomenat, però per dues coses també que vull afegir de manera personal. Una és perquè he tingut l'oportunitat de treballar amb ell en moments molt difícils de la companyia d'aigües i bueno, vam fer el que vam poder, però vaig veure el seu tarannà i la manera de treballar i va ser una experiència positiva. Després hem continuat aquest mandat també dintre la companyia d'aigua amb la mateixa direcció i també perquè quan en una conversa va sorgir perquè volia agafar aquesta responsabilitat, la paraula que va dir va ser il·lusió. I crec que en aquesta vida una persona que ara es podria dedicar a quedar-se a casa i gaudir de tot el que ha treballat i no tenir responsabilitats, que a aquestes alçades tingui il·lusió per agafar aquesta responsabilitat de servei públic, per mi és un punt molt favorable i per això ho manifesto des del principi el meu vot favorable a aquesta candidatura.
0: Gràcies. Si hi ha algú més que vol afegir. Sí. Senyor Fragoso.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Mire, hace un ratito, hace una media hora, hemos tenido la Junta General de Aguas, en el cual me ha alegrado que viniera el señor Joan María Pascual, porque quería hablar con él antes de la votación. Estaba hablando abajo con él, ya le he explicado la decisión de nuestro voto. Yo con él, la verdad que hemos trabajado durante 4 años en la candidatura anterior y se trabajó súper bien, mejor que estoy trabajando ahora, la verdad. Se me escuchaba, me hacíais caso, se hacían las cosas y la verdad que muy bien con esos aspectos. Pero ya te he dicho, no han contado con nosotros para nada. Sé que han hablado con todos los grupos menos con nosotros, ahora esta última semana. Y yo la verdad que, como no cuentan con nosotros para nada, yo con todos mis respetos te he dicho que iba a votar en contra, pero hablando contigo te he dicho que por ti nos abstenemos. Pero que yo, si hubiesen hecho las cosas de otra manera como se tenían que hacer, nosotros no tendríamos problemas en votarlo a favor. ¿Vale? Yo solo, es por eso, Joan María, que no es nada contra ti. Gracias.
0: No sé si hi ha alguna paraula més. No, només dic que l'altra candidata vaig poder parlar amb ella jo la setmana passada per dir que portàvem doncs, a votació i que en aquest cas s'havia doncs, optat per l'altre candidat i els motius i també una mica doncs, la vaig animar a seguir doncs, a presentar-se quan hi ha aquests càrrecs que són voluntaris o que són treballs doncs, a la comunitat. Passaríem doncs, a votar per escollir doncs, com a defensor del Vilatà d'Argentona en Joan Maria Pascual Martí per un termini de 5 anys i en aquest cas doncs, també el que seria doncs, que l'altra persona que estava ara fent el càrrec que és l'Elsa deixaria el seu càrrec. Sí, vots a favor? En aquest cas som 14, sí, abstencions, són les 3 que ha manifestat el Partit Popular. Ah, tu no has votat, són 13, és veritat que la Mariona s'abstén. Bueno, s'abstén, no vota, per conflicte. Sí, Míriam? Sí, eh? Tenim aquí en Joan Maria Pascual, que després doncs, li donarem la paraula perquè pugui dir alguna cosa. Si seguim ara amb l'ordre del dia, venia doncs, el nomenament dels membres del Consell del Museu. Aquest punt s'ha retirat perquè hi haurà un Consell extraordinari aquesta setmana per poder doncs, que hi ha alguna gent doncs, que també vol modificar doncs, la seva representació. Llavors ja ho portaríem quan estigui tot correcte. El següent és aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit. Aquests són aquelles factures que encara tenim en contractes doncs, de que no estan pel procediment que està establert que s'ha de tenir. Algunes d'elles esperem que siguin les últimes, però són sobretot del mes de juny i desembre de l'any passat. Per tant, ara ja anem posant-nos al dia. Són 40.000 euros els que portem aquí per poder doncs, donar l'agilitat i que es puguin pagar aquestes factures. No sé si hi ha alguna qüestió. Vots a favor? Aquests, els tres d'unitat. Bernat Calvo. El govern. Els tres del Partit Popular. I la Susana López. Sí? Abstencions? La Maria Mercè. El següent punt que es porta és la suspensió per al termini d'un any, en aquest cas doncs, de la tramitació del sector del Collell. Aquí doncs, és un debat que fa mesos que està obert i també a nivell polític ho estem treballant. Amb la proposta doncs, que es va entregar fa uns mesos amb el desenvolupament urbanístic que hi ha d'haver-hi en el sector del Collell, es va crear doncs, alguns dubtes a nivell d'aquest desenvolupament i llavors el que fem doncs, és poder, durant un any, suspendre aquesta tramitació doncs, per poder mirar de resoldre o d'arribar, en aquest cas, doncs, a algun acord que sigui més viable i que puguem donar doncs, una solució en aquest desenvolupament. Passo la paraula al regidor Collet perquè pugui desenvolupar els arguments.
5: Sí. Gràcies, alcaldessa. Doncs això, proposem la suspensió durant un any de la tramitació del planejament derivat en el sector de sòl urbanitzable delimitat del Collell. I proposem aquesta suspensió perquè necessitem temps, necessitem com a mínim aquest any que ens donem per repensar l'àmbit. És un àmbit molt gran, de més de 14 hectàrees, i per consensuar tot el que puguem, doncs el model i el model de futur del poble que volem per Argentona. És un àmbit, com deia, molt gran, tocant en el nucli d'Argentona, i les conseqüències que tindrà, si es fa bé o si no es fa bé, doncs seran importants, i per tant necessitem aquest temps per replantejar-lo. Volem assegurar, amb aquest any de suspensió, volem assegurar que podem fer una proposta millor en la que el creixement el puguem controlar perquè sigui més gradual, que no sigui un creixement de cop que no puguem assumir, que sigui més sostenible i que cobreixi les necessitats que tenim a Argentona. De necessitats d'habitatge n'hi ha moltes i no només a Argentona. El Maresme, evidentment, a tot Catalunya i a Europa també. Per tant, hem de vigilar molt que les propostes que fem en aquest sentit majoritàriament puguin cobrir les necessitats que tenim i que la població té d'Argentona, perquè és que si no, no estarem donant solució als nostres vilatans. El problema és molt gran i nosaltres som un municipi petit i aquest control és necessari que el fem amb molta cura. Volem que hi hagi un ús més racional del sòl i volem que amb aquesta proposta millorar la cohesió urbana i la cohesió social. I tenim dubtes que amb les propostes que se'ns han posat sobre la taula això ho puguem garantir. En bona part, aquests dubtes han sorgit perquè durant aquest procés hi han hagut modificacions legislatives importants i que han canviat els paràmetres que s'havien consensuat en el POUM. Ha entrat en vigor ja fa uns anys, va entrar en vigor la disposició addicional 24a del text refós de la llei d'urbanisme, També es va aprovar el decret 408 del 2024, en el que s'aprovava el pla territorial i sectorial de l'habitatge, i això ha fet canviar, com deia, els paràmetres importants d'aquest sector. Ha fet augmentar la densitat i ha fet augmentar el número d'habitatges. El número d'habitatges, que en el POUM estava estipulat amb un màxim de 400, ara podia passar a 506. I la densitat d'habitatges, que en el POUM estava marcada en 28,1 habitatges per hectàrea, ara passava a 35,6 habitatges per hectàrea. I per tant, està clar que això és una modificació substancial i que no s'havia tingut en compte. I que cal que ens l'estudiem amb molt d'atenció. De fet, el POUM, que marcava aquests límits que he dit i que ara han quedat superats, en la seva exposició ja deia que aquest POUM del 2020, que es va aprovar el 2020, prioritza la consolidació i remodelació del nucli existent, plantejant posar els esforços en la rehabilitació urbana i el patrimoni edificat, així com en la millora de la qualitat mediambiental i de serveis, que en definitiva determinen en gran manera la qualitat de vida dels ciutadans. És a dir, que aposta més per un creixement de la qualitat que no un creixement de la quantitat. I això és el que ens sembla que també hem de posar a revisió donades aquestes modificacions legislatives. El procés ha sigut llarg durant aquest temps, durant aquest mandat. Sembla que s'ha comentat en diferents reunions amb els grups polítics i també en el ple ha anat sortint. Els promotors han presentat diferents propostes, s'han fet informes tècnics desfavorables recomanant unes modificacions i això va arribar doncs, en el punt de que quan hi van haver-hi aquestes modificacions i va suposar aquest canvi, va ser quan a nivell polític ens vam començar a replantejar si no caldria fer aquesta aturada d'un any. Insisteixo que és una aturada d'un any en un sector que està planificat, no de la mateixa manera, però que estava ja planificat a l'any 87. Per tant, han passat molts anys que aquest sector no s'ha desenvolupat. Per algun motiu serà perquè això ha sigut amb tots els governs que han anat passant durant aquests anys. El que plantegem ara és una suspensió durant un any per replantejar-ho, per fer un creixement més sostenible, més digerible pel municipi i també fer-lo més viable, fer-lo viable econòmicament. Per tant, ens sembla que en un sector tan important com aquest val la pena agafar-nos-ho seriosament i amb calma, en un any haurem de córrer molt, però el necessitem. Durant aquest any, per tant, ens hem de posar a treballar, ja hi estem treballant, per planificar, per programar aquesta modificació que volem incorporar en el POUM. I, per tant, n'haurem de començar a parlar a nivell polític, a nivell social també. I només com a punt, ara per tancar la meva intervenció, una dada que em sembla important si parlem del problema de l'habitatge, que està clar que és molt difícil de resoldre, però que mireu Argentona, hi ha 600 habitatges buits, 600. Hi ha 600 habitatges en els que no hi ha ningú empadronat, potser sí que n'hi ha algun que no estan buits, és igual. En comptes de 600 seran 500 o 450. Per tant, amb 600, 500 habitatges buits a Argentona, em sembla que el problema gran que hem de resoldre per facilitar, per millorar aquest accés a l'habitatge de les persones d'Argentona és intentar fer front a aquesta dada. I a més, doncs, també en el conjunt doncs, veure com hi podem incidir també amb aquest sector del Collell. Però em sembla que és una dada important per posar en a lloc doncs, quin és el problema de l'habitatge que tenim. Dit això, doncs, com he dit, ens posem a treballar ja ho estem fent, perquè d'aquí un any puguem tenir una proposta més consensuada, més sostenible, amb un creixement més gradual i que pugui satisfer les necessitats d'Argentona. Gràcies.
0: Gràcies. Segur que hi ha torns de paraules. Per tant, sí, no sé si hi ha algú més. Senyor Vinyes.
6: Sí. A veure, en data del 28 de maig del 24 els promotors presenten la documentació del val parcial, completa, no un abans i res, sinó tota la documentació. Quatre mesos després s'emet un informe desfavorable. El 18 del 12 al 24 tornen a presentar tota la documentació i tres mesos després es torna a informar desfavorablement. El 29/9/25 tornen a presentar tota la documentació i dos mesos després es torna a informar desfavorablement. I al final, el 13/26, el promotor torna una altra vegada a presentar tota la documentació. Quatre vegades han fet tota la documentació. Més de dos anys han estat bloquejant l'aprovació inicial del pla parcial i ara, un cop s'han acabat les excuses i s'han quedat sense arguments, doncs decideixen suspendre la tramitació i donar-se un any per repensar el pla parcial, que seran dos segurament, perquè l'any que ve és any electoral i si no ja ho veurem. I ho diuen com si fos una cosa, no sé, la més natural del món, no? Vull dir, no passa res. I llavors, i per fer-ho, avui no ho ha dit, però algun altre dia sí, ens expliquen, bueno, sí que ho ha dit, que potser hi ha masses habitatges, o que són massa petits, o que ens encolomen uns terrenys amb molta pendent, o que redueix en excés una tipologia d'habitatge unifamiliar adossat, també ens ho han dit. Diuen que 506 habitatges són masses, però clar, hi ha coses que no diuen. No diuen que dels 306 de protecció oficial entre venda i lloguer, 190 seran gestionats directament per l'Ajuntament, per tant, serà aquest qui decidirà el nombre d'habitatges. Podem reduir-se el nombre tal com convingui. Diuen que són massa petits. Quan els redactors del pla parcial argumenten, i això ho cito textualment, la ràtio entre sostre residencial edificat per superfície útil és del 85%, pel que un sostre de 70 metres quadrats resulta una superfície de 59,5 metres quadrats proper a un habitatge de dos dormitoris d'HPO. Per altra banda, aquest ràdio és el que permetrà que generin habitatges per gent gran, gent jove, etc. El senyor Collet no ha dit que aquest canvi de normativa ve precisament per l'emergència habitacional de la que estem patint. És a dir, el govern del Partit Socialista, juntament amb els partits d'esquerra, en aquest cas, han dit alguna cosa hem de fer perquè és que necessitem més habitatges, i llavors sí, és cert, han densificat, i a més ho estan dient per activa i per passiva, que s'ha de construir més perquè tenim el món que tenim. I si són 8 milions i d'aquí 4 dies són 10 milions, algun lloc haurà de dormir aquesta gent. Puc afegir que en 59,4 metres útils hi cap perfectament un habitatge de dues habitacions apte per 3 persones i que el nombre d'habitatges considerat per cada una de les illes és el màxim, no el mínim. És a dir, es diu 506, això és el màxim. És molt probable que no s'hi arribi. I com he dit, molta part d'aquests habitatges al final la decisió és de l'Ajuntament. No serà que en el fons els agrada més el model que s'està posant de moda consistint en trossejar els pisos i llogar-los per habitacions, tal com ja està passant al Cros, per exemple, o a Mataró, o a moltes parts de Catalunya. És a dir, no volem fer pisos petits, però en canvi ens sembla bé que agafem els grans i els lloguem per habitacions. Els és igual que Argentona, això és l'ara del 14/6, sigui el segon poble de Catalunya de més de 5.000 habitants on més ha pujat el preu de compra d'habitatges els últims 10 anys, el segon, eh? Però saben per què és el segon? Perquè el primer Ciutat Badia, i Ciutat Badia tots els pisos al 100% eren de protecció oficial. L'any 23 va decaure aquesta protecció oficial, van passar al mercat lliure i lògicament aquests pisos van augmentar de cop tots els pisos de Ciutat Badia de preu. Per tant, traient aquesta, que és com una excepcionalitat, som el poble de Catalunya que té el preu d'habitatge més car, un 120% han pujat. Saben, per exemple, que a Espanya, per posar un exemple, Catalunya Ràdio el 18/6, falten 750.000 habitatges però n'hi ha 900.000 de turístics? O que a Catalunya ara, el del 21/6, els últims 10 anys, de les 350.000 places turístiques creades, 320.000 són pisos, són en pisos? És a dir, que està passant en el mercat turístic la majoria de l'habitatge. Uns que no hi passarien mai serien els de protecció, per això els hem de protegir d'alguna manera. O, per exemple, que només s'han construït un total de 110.000 pisos, que com sembla pràcticament van tots al mercat turístic. Clar. Argentona no és millor, els últims 10 anys s'han construït 152 pisos, són dades de l'IDESCAT. I de les 383 places turístiques que tenim al poble, 295 s'han creat els 10 últims anys. Això notícia de l'ara del 21/6. facin números i veuran el drama en el que estem, és a dir, nosaltres aquí també està passant tot això. No és sembla talment que visquin en un altre món i no s'adonin del gravíssim problema habitacional que tenim. Però n'hi ha més, en una exhibició de desconeixement urbanístic es queixen de que el PP hi ha pocs habitatges en filera i no s'adonen que aquest és un model adequat per a centres històrics i no per a eixamples. O potser és que els hi agraden aquests boscos de casetes en filera que omplen masses pobles de Catalunya per fer allò de la caseta i l'hortet del Macià, no? Les casetes en filera redueixen els espais comunitaris i de retruc les zones verdes privades, mentre que els edificis a quatre vents permeten un millor assolellament, alliberen zones verdes comunitàries, són molt més eficients energèticament. No sé per què tenim que considerar que un edifici a quatre vents és un edifici dolent. També critiquen que els promotors posin preus massa baixos a les obres d'urbanització i això pugui fer perillar la bona execució. En canvi, els és igual a vostès adjudicar obres d'urbanització amb baixes properes al 30%. Vull dir, com a Samsó Ferrero, com a la zona esportiva, vull dir, jo entenc com un exercici de cinisme de manual, la veritat. És a dir, el de més, els altres ho fan malament, però jo ho faig bé, fent el mateix. Però, de fet, jo és que no sé per què ens ens traiem. El seu govern, de fet, pot presumir de no haver sigut capaç de tirar endavant la construcció de la biblioteca, de no haver avançat en la recepció de les urbanitzacions de Can Cabot i de Can Remí, de llançar el calaix de les Rampoines l'ampliació del Museu del Canti, de paralitzar la reforma de la plaça de Vendre, d'incendiar els veïnats malgastant diners en un projecte d'una planta de compostatge que no encertava ni la ubicació ni la viabilitat econòmica, malmetre la zona esportiva, omplint de cotxes els espais reservats per àrees d'esport i omplint la resta amb una varietat de pistes a moda de Tetris infinit, sense consensuar-ho amb els clubs. Nosaltres en tenim constància de que en alguns no s'ha consensuat. Els hi ha quedat una zona de lleure molt mona, sí, però completament allunyada del que ha de ser una zona esportiva, integrada i integral. Però és que n'hi ha més. Proposen habitatges dotacionals per gent gran a 2 quilòmetres del centre, permeten que un regidor que els dona suport maquini per revertir una decisió aprovada en un ple i tornar el nom de Baró de Viver al Passeig de la República. En les seves ànsies de modificar el POM a la seva conveniència ens anuncien que volen carregar-se un dels encerts del POM en relació a la Velcro, modificant el planejament únicament per perpetuar l'actual edifici, sense intentar cap tipus de consens. Vull dir, això volen tirar pel dret i després ja ens ho trobarem. No? Tallen arbres de més de 70 metres que no molesten a ningú i oferien un ombra impressionant, però en canvi no deixen esporgar els altres carrers que sí que molesten, perquè un assessor pensa que és més important la salut dels arbres que els de les persones. Urbanitzen carrers sense fer cas als que li diuen, per exemple, el Pla Estratègic de Comerç, el Pla Estratègic de Turisme, el Pla Estratègic Argentona Vila Amiga de les Persones Grans, que incideix en aquests carrers i proposa uns tractaments una mica més diguéssim, més de vianants. I per acabar d'adobar-ho, ho han manifestat per activa i per passiva que no volen el tren orbital. De debò no volen una estació de tren al poble? Jo aquí, senyor Fragoso, vull també incloure-la a vostè, perquè els argentonins no decidirem si hi ha tren o no. El que podem decidir o influir és en com serà aquest tren, per on passa, de quina manera, on està l'estació, com afecta el territori. Però no decidirem si hi ha tren o no. Això ens sembla que ho hem de tenir clar i així ho hem d'explicar als veïns també. No? En fi, no tenen, des del nostre punt de vista d'unitat, no tenen cap projecte que il·lusioni els veïns i veïnes. El seu projecte del poble és anar fent, i qui dia any i qui dia passa any empeny. Esperem i desitgem que els argentonins els retirin la confiança l'any vinent un nou govern amb idees clares i l'ambició justa i necessària retorni la il·lusió perduda als ciutadans d'Argentona. Gràcies.
0: Doncs ara li passaré la paraula al regidor Collet perquè li pugui respondre. Espero que li respongui només el punt del dia, que és el del Collell, perquè m'agrada aquest humor que té quan posa comentaris, no?, i valoracions com si fossin nostres en els seus arguments, sobretot quan, no sé, sembla que tingui el poder del micro i aprofita. Ara demano doncs al regidor Collet que li pugui respondre sobre el Collell.
5: Sí, ha fet menció de moltes coses que evidentment serien llargues i formarien part d'un altre debat, no? però si em permet l'alcaldessa, hi ha una cosa que no puc passar per alt. Vostè, dirigint-se al senyor Fragoso, ha dit, diu, els argentonins no decidirem si passa el tren per Argentona o no. I segurament això és fàcil d'entendre perquè és un projecte molt gran de la Generalitat, porta molts anys, molts pressupostos, molts tècnics. Miri, però és que això és el mateix que ens deien quan la Generalitat volia fer les rondes de Mataró. És el mateix que ens deien. Si vosaltres no podeu decidir res, si vosaltres no podeu fer res, si això ja està fet, ja està dat i beneït. I va ser l'Ajuntament d'Argentona, el mandat 2007-2011, que va posar un recurs i que va impedir que les màquines entressin, i després ja van haver eleccions a la Generalitat i tot va canviar. Doncs miri, què vol que li digui? Jo em resisteixo a pensar que els argentonins no podem decidir el model de poble que volem, per molt que des de fora ens el vulguin imposar. I això ha passat diverses vegades. I li podria dir uns quants exemples més a part del tren orbital. I ens n'hem sortit bastant bé, perquè la societat civil, quan fa falta, s'organitza. S'organitza per defensar el marge esquerre de la Riera, per exemple, i s'organitza per defensar altres coses que determinen el model de poble que tenim. I el model de poble que tenim ara és fruit de la lluita de molta gent durant molts anys i moltes dècades. I jo n'estic orgullós i penso que sí, que som capaços de fer-ho. I serem capaços de fer-ho. Potser ens en sortirem o potser no, perquè el tren és un projecte molt llarg, però què vols que et digui? Si fa 20 anys que ja en parlen i no s'ha fet res. Mireu, jo crec que sí que hem de deixar de parlar d'aquests temes, però confiar en que la societat d'Argentona, els ciutadans d'Argentona, sabrem defensar el poble que volem. I de fet això és el que volia parlar sobre el Collell, amb les coses que vostè ha dit. Perquè fent tot aquest reguitzell de coses que no li agraden, en el fons el que acabo pensant, jo no sé si he de parlar de tot el grup d'unitat o només de vostè, és que realment no li agrada gens el model de poble que defensem amb el seu model de poble. No coincideix amb res, no coincideix amb res. No sé de què és fruit, potser de la seva etapa professional, en un poble del voltant de Barcelona que ha tingut un creixement molt gran i que s'ha acabat convertint en una peça més de tota la conurbació al voltant de Barcelona. Aquest no és el model de poble que a Argentona m'agradaria que s'acabés convertint. I per això prenem aquesta decisió d'aturar-nos. I no és una decisió presa a la babalà, així natural, com si no passés res. No, ho hem estat discutint molt de temps, mesos. És una decisió valenta. Valenta perquè això suposa molta feina per nosaltres, suposa un repte important i suposa plantejar-nos una remodelació d'aquest sector que esperem que ens en sortim millor del que hi ha ara, però és un repte important. Per tant, res d'una cosa feta de qualsevol manera, és una decisió valenta. Miri, jo resumiria el que vostè ha anat dient amb una frase que ha dit, diu, s'ha de construir més, s'ha de construir més, i punt, aquest és el dogma que vostè ha anat manifestant sempre, s'ha de construir més, aquí el que importa és la quantitat, i ja ho he dit abans, nosaltres volem apostar per una millora de la qualitat, i he donat una dada que és importantíssima, com que s'ha de construir més si a Argentona tenim 600 habitatges que ja estan fets, que estan buits, què podem fer per dinamitzar-los, què podem fer per mobilitzar-los. Donguin idees, els hi demano, donguin idees per mobilitzar aquests 600 o 500 habitatges que estan buits a Argentona. I solucionaríem el problema en gran manera, sense construir més. No dic que no s'hagi de construir, plantegem-ho, ho estem plantejant, estem suspenent durant un any per plantejar-ho, però no pot basar tot el seu argument en la frase de dir hem de construir més, perquè m'imagino un poble només dirigit urbanísticament amb aquest lema, d'aquí 20 anys, a mi no m'agradaria. Construir més, construir més, construir més. És que no acabaríem de construir si volem resoldre el problema de l'habitatge d'Argentona, de Mataró, del voltant, del Maresme. No pararíem de construir. No, aquest no és el nostre model. Ha fet una pregunta que jo crec que és redundant. Si ens agrada el model que s'està imposant ara del lloguer d'habitacions. És redundant, no li contestaré perquè em sembla que la resposta està clara, no? Bé, i miri, finalment ha parlat d'un tema que també és important, que són dels costos de la urbanització. Quan els promotors plantegen el pla parcial que ens presenten, aquí hi ha una mancança per l'Ajuntament important, que és que no sabem els costos reals que hi ha aquí darrere, no els sabem. No els sabem perquè no ens els donen i no tenen obligació de donar-nos-el, però no els sabem. I no el sabem perquè no podem saber quina és la repercussió del metre quadrat, quant costa construir un metre quadrat. que això no podem saber-ho. I llavors ens es donen unes dades paradoxals. Mireu, el 2011 hi va haver-hi una modificació puntual del Pla General i els costos d'urbanització, els costos d'urbanitzar els vials, els costos d'urbanitzar els espais lliures, aquests costos pujaven un total de 15 milions el 2011. Ara, el 2025, ens plantegen un pla parcial i els costos d'urbanització pugen 13 milions 800. Pugen menys que el que costava el 2011. En aquest mateix, aquesta mateixa modificació del 2011 plantejava uns ingressos per vendes de 86 milions i mig. El 2011 les vendes eren, pujaven un valor de 86 milions i mig. Ara, el 2025, evidentment ha pujat, les vendes pugen a 115 milions,4. És a dir, els ingressos pugen, però les despeses per urbanitzar baixen. Això és una mica paradoxal, no? I de l'Ajuntament no tenim les eines per analitzar això. Però tenim una comparació important, i em sembla que amb això m'haurà de donar la raó perquè ens vam posar d'acord. Fa poc hem aprovat la cessió d'un terreny a una cooperativa perquè facin habitatges. El mòdul que aquesta cooperativa fa servir per fer aquests habitatges, la superfície, no són habitatges petits. El mòdul va entre 100 i 120 metres quadrats, entre 100 i 120. I aquesta cooperativa no fa el màxim de pisos. Això que diu vostè, construïm, no fa el màxim de pisos. Fa pisos assequibles, fa pisos sostenibles, fa pisos que s'adecuïn a les necessitats. I si el POU marca 25 pisos, aquesta cooperativa decideix fer-ne 20, perquè és l'ideal, no a nivell econòmic, sinó a nivell de les necessitats i de fer habitatges que cobreixin les necessitats. És a dir, mireu quina diferència entre quan una promoció la fa una cooperativa sense ànim de lucre i quan la fa un promotor privat amb l'ànim de lucre legal, legítim, però que nosaltres hem de vigilar, hem de controlar. En aquests promotors, si es poden fer 46.000 metres quadrats de sostre, en fan 46.000. No en fan 45.900, en fan 46.000. I si es poden fer un màxim de 400 habitatges, en fan 400. I si es modifica la normativa i en poden fer 506, en fan 506. És una diferència important entre una promoció feta per una cooperativa sense ànim de lucre i una promoció privada. I això s'ha de vigilar molt. I a vegades l'Ajuntament no té aquestes eines. Aquestes eines econòmiques no les tenim. I s'ha de vigilar molt. I per tant, jo discrepo de tot el que ha dit, perquè bàsicament el model de poble que vostè defensa no és el que ens agradaria a nosaltres. Gràcies.
0: Passo la paraula al regidor Garatxana, també per al·lusions.
6: No puc respondre? No?
0: Sí, però és que per al·lusions també hi ha en Joan, amb algú de l'argument, llavors ara li donaré la paraula.
7: Moltes gràcies, alcaldessa. Res, jo intentaré no extendre'm, però sempre parla del Tetris, de la zona familiar, pot dir el que vulgui. També recullo unes paraules que va dir a l'inici del mandat, on se'ns criticava també aquesta política d'execució des del primer any, perquè vostè va al·legar que tots els mandats el que feien era que els primers tres anys feien els projectes i l'execució era tot el darrer any. Bé, digui? Ah, dic, llavors, recollint això, bueno, nosaltres ja portem després de 40, 50, 60 anys una zona esportiva que s'ha remodelat, que potser no és dels... Jo ja no sé fins a quin punt és perquè és un criteri de que realment no hi creu, no li agrada o no veu a l'ús que està donant-li la ciutadania, on les pistes estan tot el dia plenes, les entitats en fan un ús constant, fins i tot les escoles i l'institut, o perquè realment tenen aquest, no sé, aquest desviatge de no haver estat a vostès qui l'han executat, no ho sé. El que sí que tinc clar és que veient l'explotació, la millora i una mica l'objectiu que teníem tots en els projectes inicials era endreçar aquella zona. Vostè també ha parlat de l'aparcament, sí, hi ha una part que hem endreçat l'aparcament que ja s'hi feia ús abans d'aquest planejament o d'aquesta execució. Per tant, bueno, no sé, no em queda clar quin és el problema amb la zona esportiva i que no hi ha hagut consens amb les entitats, ja li vaig dir aquí, s'ha rectificat algunes entitats que van parlar a la ràdio i evidentment tota aquesta participació amb les entitats va ser en l'òrgan competent, que en aquest cas és el Consell de l'Esport. Es va fer que hi ha gent o hi ha entitats que no se'ls hi ha acollit de primera instància allò que desitjaven i necessitaven, evidentment és que no ens hi cabia tot. Els tècnics han hagut de prioritzar i de projectar allò que realment creien que com a municipi necessitàvem. D'aquestes entitats, que en aquest cas n'hi havia dues, una és el Futbol Club Argentona, que requeria més espai i ja es va fer doncs, la projecció que creiem que podia acollir el que ells necessitaven, perquè amb el que podíem fer en la zona de darrere no hi cabien uns vestidors, no hi cabia un camp, no hi cabia tot, i l'altre que era el grup de muntanya, on ara estan formant part de la participació de la fase 3 que executarem al llarg d'aquest any. Per tant, bueno, no sé a qui es refereix, si vol ja m'ho explicarà, i si no, doncs el seu representant en el Consell de l'Esport, quan vingui, doncs també ho podrà dir.
0: Senyor Vinyas.
6: Sí. A veure, senyor Collet, clar, vostè amb etiqueta dient s'ha de construir més, s'ha de construir més, jo ara aquí semblaria que fos una mena com de secretari dels promotors aquests cafres que es dediquen a allò a especular i això. No, és que jo crec que vostè no s'han enterat del problema habitacional que hi ha a Catalunya? Sembla que no, eh? Vostè sap per què el senyor Lilla ha canviat aquesta normativa? Perquè falten pisos. Però nosaltres som el pis, el poble de Catalunya que té el preu més alt i no fem res perquè volem la nostra aldea gala, oi? No, miri, estem en una àrea metropolitana i som, li agradi o no li agradi. I el futur ve per tots igual. Respecte del tren, bueno, ja ho veurem. Respecte al pla d'urbanització, a veure, expliqui les coses bé. Aquesta gent presentarà un projecte d'urbanització que vostès aprovaran, on hi haurà les qualitats, on hi haurà tot el que hi ha d'anar, i vostès vetllaran perquè això es realitzi d'acord amb aquest projecte. Si costa un euro o 10 milions d'euros, a vostè li és absolutament igual, perquè això no ho paga l'Ajuntament, ho paguen ells, i vostè el que exigirà és que li donin l'obra que està projectada, no que valgui el que valgui o el que no valgui. Això tant se li en dona a vostè. Respecte a la cooperativa, pensi que poden també haver-hi cooperatives que facin pisos al Collell i per tant poden decidir igual que han decidit, que en lloc de 25 en aquella illa en fan 20. O sigui, això no sé per què en un cas va a favor seu i en l'altre cas també. Vull dir, pot passar, eh? I a més, és que això ho he dit, però és que estem parlant de màxims, no de mínims, és a dir, és un màxim el que s'estableix. Normalment els màxims no s'assoleixen mai. I després una altra cosa, s'incrementa el nombre de pisos, però no el sostre, no enredem a la gent. És a dir, no hi ha més metres quadrats construïts, no hi ha menys zones verdes, no hi ha menys equipaments, hi ha exactament els mateixos metres de tot. L'únic és que el senyor Lilla, junt amb els partits d'esquerres, han dit, davant del gravíssim problema habitacional que té Catalunya, hem d'intentar poder densificar una mica més perquè s'hi puguin fer més pisos. I conscients de que la forma de vida de la població ha canviat i que cada vegada les famílies són més petites i més diverses, doncs aquests models de pisos de dues habitacions són plenament efectius, són bons. Miri, s'està fent actualment el Congrés d'Arquitectura i un dels temes que plantegen els arquitectes és precisament com han de ser els pisos del futur. Però sap que els pisos del futur el que han d'intentar ser és que siguin el més versàtils possibles, és a dir, menys habitacions possibles o distribuïbles de moltes maneres diferents. Pràcticament ara ja ningú està en contra de que les cuines estiguin integrades als menjadors. Però és que ara les habitacions, per exemple, ja no es diferenciaran entre habitacions pels pares i habitacions pels fills. Seran habitacions totes iguals, de manera que aquella habitació avui sigui un dormitori per un criu, però demà sigui per un cuidador de l'àvia i un altre dia sigui el despatx. Per tant, al tanto, parli del que sàpiga, del que no, pues. I després, molt breument, de la zona esportiva, a veure, jo només vull... El missatge, des del meu punt de vista, és únic. Una zona esportiva no és un conjunt de pistes, d'acord? Estem d'acord amb això. Una zona esportiva és un element que integra usos esportius, que els contempla amb la seva globalitat, a escala del poble, i que per tant hi té que posar les coses que calen, com poden ser lavabos, com poden ser magatzems, com poden ser moltes coses que hi poden anar. Per tant, quan el primer que s'ha de fer en una zona esportiva és dissenyar com ha de ser aquest futur. I un cop sabem com és el futur, posi les pistes allà. El futur, i això ho diu el propi POM, el pàrquing no ha d'anar allà, ha d'anar just al costat. És on el POM preveu que allà vagi el pàrquing, perquè el POM és conscient de que aquella zona esportiva ha de ser esportiva. Per tant, jo la crítica que els hi faig és senzillament aquesta, que s'han posat a dibuixar pistes. Ara, per exemple, què els hi passa? Han deixat una resta allà darrere de les pistes que hi havien d'anar al pàdel, no? I ara no hi anirà, perquè hem vist que quatre pistes de pàdel no les vol gestionar ningú. I això nosaltres ja els hi vam dir, però naturalment no ens van fer ni cas. I ara es troben, no sé què hi posaran allà, perquè ha dit que faran obres, no sé, ja em diran què hi posaran, però algú que els hi càpiga. Han dit, a veure què hi cap, doncs perdoni'm, això des del meu punt de vista es diu Tetris. Tetris és aquell joc que intentes posar la peça allà un cap. Doncs què hi posaran allà darrere de les pistes, aquella zona que els hi ha quedat? Suposo que ara ho explicarà. Gràcies, res més.
0: Sí, per acabar aquest debat que tenim amb vostè, si en Joan vol explicar aquest últim punt i després passo al senyor Collet.
7: Sí, només contestar-li que quan vostès van... Bueno, l'única al·legació que hi va haver-hi envers de les pistes de pàdel, que no s'havia de gestionar ningú les volgués i tot això, l'única persona va ser el senyor Travessa, que va fer la seva aportació, quan se'ls va presentar la zona esportiva a tots. La seva única aportació com a grup d'unitat va ser quan en la primera fase hi havia un tema de que els aparcaments anaven en grava. Tot això que diu ara, quan se'ls va presentar el projecte no van dir res més. Tot ho van dir a posteriori quan ja anava tot a licitació. Llavors, a banda d'això, diu que hi va. Ostres, és una cosa que ja està aprovada, que està fiscalitzada, que s'ha passat pel Consell, que s'ha treballat, per tant,

0: de les zones per poder tenir espais de reunió per les entitats, magatzems, etcètera, etcètera. Això també s'ha parlat en el Consell i això ja es va dir que era una fase que es faria en el proper mandat o en el proper, que depenent, i l'espai també estava relacionat i fins i tot s'havia definit on havia d'anar i com s'intentaria fer. Per tant, jo cap problema d'explicar-li, senyor Vinyes, però tot això s'ha treballat en l'òrgan que o s'ha intentat, perquè això mateix que vostè explica, també ho han comentat les entitats, que són les primeres que tenen aquesta necessitat molts cops. Però clar, tot això es dissenyarà i es definirà, però tot amb un mandat no hi cap. Igual que quan van fer les quatre fases d'aquesta execució, no les arribarem a fer les quatre, i també hi va haver-hi el parc infantil, que hi ha d'haver-hi en la zona de patinatge, que es va dir que es faria després perquè tindríem ara mateix aquesta zona rodada i la part de dalt es trauria tots aquells elements que estan doncs, envellits, que ja no funcionen, que no són adequats, per fer un parc infantil de qualitat, que és el que necessitava doncs, aquella zona propera a l'escola i que és tant a l'escola de primària com a l'escola infantil. Tot això s'ha argumentat que potser no és del seu agrat. Doncs cap problema, són punts de vista. Però és que jo crec que l'òrgan i el Consell de l'Esport, vostès hi tenen representació i si alguna d'aquestes coses que aporten i que jo sempre li he dit que el seu criteri és boníssim, jo l'hagués recollit i hagués estat encantat d'aportar-lo en aquests projectes. Igual que quan el senyor Travessa, com li deia anteriorment, em va dir això no ho podem gestionar nosaltres municipalment, s'ha d'externalitzar per la poca eficiència que tenim com a Ajuntament, li vaig donar la raó i des de llavors vam fer el canvi de projecció. Però bueno, deixem-ho estar perquè no hi arribarem a un punt mig, però bueno, insisteixo que sempre és benvingut a les seves aportacions.
1: Senyor Collet.
2: Sí. Gràcies, molt breument. Seguim parlant de model de poble. Vostè diu que formem part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo crec que encara no i farem els possibles perquè això no sigui així. I penso que la majoria dels vilatans d'Argentona no ho voldrien. No li puc acceptar que parli en segons quins termes com si nosaltres o jo mateix enganyéssim, no? Perquè diu no ens enredeu, que no s'augmenta el sostre. Jo no vull dir en cap moment que s'augmentés el sostre. El sostre són 46.500 metres quadrats i això no s'augmenta. El que s'augmenta és la densitat, és el que he dit. De 400 es passa a 500. Amb el mateix sostre passem de 400 habitatges a 506. Això és el que he dit i això és el que ens fa por. Que no coneixem el problema de l'habitatge de Catalunya, està clar que el coneixem, però no hi podem fer-hi front, oi que no? Nosaltres ens dediquem a Argentona, intentem resoldre amb la mesura que podem, amb els 4 anys que tenim, alguna cosa. I miri, no entenc que digui que no s'ha fet res, no ho sé, perquè em sembla que som el mandat en el que més s'ha fet amb el tema de l'habitatge. M'agradaria que comparés el que s'ha fet en aquest mandat amb el que es va fer en el mandat que governava Unitat i faci'm la comparació, ja li deixo fer a vostè mateix, perquè segur que encara que la faci vostè hi sortirem guanyant aquest mandat. No pot ser que digui que no hem fet res, no faré ara una llista de les coses que s'ha fet amb habitatge perquè ho hem fet moltes vegades. I per acabar, li dic seriosament, vostè que, no ho dic irònicament, però ho dic seriosament, vostè que en sap tant, doni'm idees per mobilitzar els 600 habitatges buits que hi ha a Argentona, idees viables, perquè em sembla que això sí que seria fàcil de posar en pràctica i milloraria bastant el problema de l'habitatge a Argentona. No pretenc millorar el problema de l'habitatge a tot Catalunya.
1: La senyora Sunyer, que ha demanat per al·lusions.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, d'entrada, nosaltres som nomenats per les votacions democràtiques que s'han fet al poble. Per tant, no tolero que vostè digui, a veure com ho ha dit, aprofitem el poder del micro en un exercici democràtic. D'acord? No aprofitem el poder del micro i prou. Ho sento, però és que això no m'ha agradat. Bé, vostè diu que, senyor Collet, que demanem ajuda, que l'ajudem. Miri, nosaltres en el 2023 una de les primeres mocions que vam demanar va ser per com podíem fer-ho, per fer un recompte dels habitatges buits. Va resultar que aquesta moció va ser aprovada per unanimitat i aquesta moció no va prosperar. Després de, no sé si sis mesos, vostè ens diu és que m'han dit que no és possible i al cap d'un temps ens diu no, és que em demanen que actualitzi el pla d'habitatge del 2009. Doncs nosaltres li encomanem que

0: ja ho vam fer en el 2023, que sisplau posis a treballar amb l'actualització del pla local d'habitatge, que és el que la Generalitat ens permetria, un cop actualitzat, poder fer el recompte d'habitatges buits i utilitzar els recursos de la Diputació per poder tirar endavant aquest projecte. Sabríem exactament quants habitatges hi ha on s'estigui vivent. Diu, vostè parla de 400 i pico no empadronats. Tenim, sabem, i això ja n'hem parlat, de molts llogaters que voldrien llogar-lo, però males experiències o potser prefereixen estar com estan, doncs, per no poder saber gestionar-ho. La Generalitat té encara avui ajudes per aquells habitatges buits i que els propietaris vulguin fer-li un arreglo, té una financiació que els permetria posar-lo a punt per tornar-lo a llogar. I l'Ajuntament seria l'aval entre els joves que vulguin fer un lloguer d'aquest habitatge o local, i, perdó, local, evidentment adequat a habitatge, o gent, famílies vulnerables, famílies amb fills, etc. Això ja ho vam demanar en el seu moment. Jo, mira, com vostè ens demana ajuda, li demanem, sisplau, que posi en funcionament aquella moció i aquell pla d'habitatge. Respecte al regidor d'Esports, crec recordar que vostè, de 4 consells que feia l'any, els va reduir a 2 perquè va creure que no era necessari, oi? No sé si vas al segon any o així. Vol dir que vostè ha fet 2 consells, no sé quan ha sigut l'últim. El Consell d'Esports, perdoni.
1: Sí, eh? Si un cas en el torn de preguntes contestarem això, perquè és que el tema és el Collell i la suspensió, i en aquí tothom està traient temes que no corresponen. Bueno, jo ja ho he dit.
0: Vostès també estan contestant, no?
1: Sí, doncs... el que el tema és de què hem contestat, perquè hi havia unes d'allò. Ara ja n'hi ha masses, per tant, tallo el debat. Que sigui només per lo del Collell, sisplau.
0: Perdoni, és el nostre exercici democràtic, fent debat per decidir coses.
1: Sí,
0: si
1: punt...
0: vostè m'està dient ara que em talla el debat, què vol dir? Que ja
1: senyora
0: no tenim opció?
1: Sunyer, sense cridar, li estic dient de que en el torn de preguntes podrà preguntar, i també ho dic en els meus regidors, per totes les altres accions que no siguin del Collell o els altres temes. Si ara hi ha coses del Collell, pot dir. Doncs, senyor Collet.
2: Bé, doncs agraeixo a la senyora Sunyer que hagi tret aquest tema tan concret, perquè llavors sí que aprofito per explicar el que hem fet sobre aquest tema i altres també. Vostès van presentar, no, ara no sé si eren vostès o amb algú més, van presentar una moció per fer un cens d'habitatges buits, es va aprovar i ens vam posar a treballar i vam demanar aquest ajut a la Diputació, que són els que saben fer-ho, aquest cens d'habitatges buits. Al cap d'un temps ens van dir que no perquè no teníem el pla local de l'habitatge, un pla local de l'habitatge que no estava actualitzat des del 2009, no cal que li recordi, del 2007 al 2011 qui va governar i qui va fer aquest la primera part del pla local de l'habitatge. Des de llavors no es va actualitzar i l'havíem d'actualitzar. Vam presentar una moció perquè ho demanéssim i hem demanat a la Diputació aquest pla local de l'habitatge. Estem esperant que ens diguin si ens el donen l'ajut o no ens el donen. Estem esperant. Per tant, hem fet la feina que ens vam comprometre a fer, vinguin de vostès o vinguin d'iniciativa nostra, però sí, l'estem fent. I aprofito per dir que, carai, que d'habitatge ens hem mogut bastant, em sembla, no? A part d'aquestes mocions i aquesta feina que hem demanat, que per cert, deixi'm dir una altra cosa, que en el seu moment ja ho vaig dir, tenir un cens dels habitatges buits, això no vol dir tenir fàcil la gestió d'aquests habitatges buits, eh? Perquè mobilitzar-los és molt complicat. Però bueno, si el tinguéssim, doncs seria una primera part. Doncs amb habitatge no em pot dir que no s'ha fet res, perquè em sembla que ho saben de sobres, no? Vam comprar un habitatge d'urgència el 2023, vam comprar 8 habitatges socials entre el 2024 i el 2025, hem fet un dret de superfície amb una cooperativa que construirà 20 habitatges amb cessió d'ús i estem treballant per fer habitatges sèniors a Argentona també. Em sembla que el balanç és molt positiu i encara ens queden uns mesos per poder-lo acabar de concretar. Gràcies.
1: Senyor Héctor Travessa, tenia la paraula demanada? No, la tenia vostè, després me l'ha demanat també la senyora Rodríguez i ara la senyora López.
3: Perfecte, gràcies senyora alcaldessa. Bé, avui portem a debat una qüestió de gran transcendència per al futur urbanístic i social i econòmic d'Argentona. La suspensió potestativa pel termini màxim d'un any i de la tramitació urbanística de l'àmbit del sector sud-1 del Collell. Voldria començar deixant clara una idea essencial. Aquest debat no es pot produir, no es pot reduir a estar a favor o en contra del Collell. Aquesta no és una pregunta, aquesta no és la pregunta exacta que avui hauríem de respondre. Avui no estem aprovant definitivament cap urbanització, ni cap projecte executiu, ni cap llicència d'obres, ni estem donant carta blanca a cap promotor. El que avui es planteja és si aquest Ajuntament ha de suspendre durant un any la tramitació d'un sector previst pel planejament vigent amb un expedient viu, una documentació presentada, amb informes pendents i amb possibles conseqüències jurídiques, econòmiques i socials pel municipi. Per tant, el nostre posicionament no parteix d'una defensa acrítica de cap interès privat. Parteix d'una preocupació institucional, la seguretat jurídica de l'Ajuntament, la bona administració, la responsabilitat amb els recursos públics, la necessitat de tramitar els expedients amb rigor, la conveniència que les decisions polítiques tinguin una base tècnica, jurídica i econòmicament suficient. El sector del Collell no és un àmbit menor. El mateix expedient municipal el defineix com un sector estructural en el desenvolupament del municipi. El POM d'Argentona, aprovat definitivament l'any 2020 i publicat l'any 2021, ja preveu aquest sector de sòl urbanitzable delimitat. Parlem d'un àmbit d'unes 14,23 hectàrees, amb una edificabilitat màxima prevista de 46.500 metres quadrats, amb una previsió inicial de 400 habitatges i una reserva rellevant d'habitatge de protecció pública. És evident que aquest sector té impacte, és evident que cal estudiar-lo bé, és evident que la seva topografia, la mobilitat i la integració amb el nucli urbà, els valors ambientals, els accessos, els equipaments i el model de poble són qüestions que s'han d'analitzar en profunditat. Però precisament perquè és una qüestió tan important, no podem permetre'ns una decisió precipitada, insuficientment motivada o que pugui generar més problemes del que pretén resoldre. El primer element que ens preocupa és que consta presentar una documentació pel pla parcial en data de 13 d'abril del 2026. Aquesta documentació, segons consta, en els informes municipals encara no ha estat informada tècnicament. I si no ha estat informada tècnicament, tampoc no s'ha pogut emetre un informe jurídic sobre aquesta darrera proposta. Això és fonamental. Com aquest ple acordar una suspensió de tramitació si encara no s'ha informat de la darrera documentació presentada? Com podem suspendre abans de saber si la documentació compleix o no compleix? Com podem adoptar una decisió d'aquest abast sense haver culminat l'anàlisi tècnic de la proposta que s'està damunt de la taula? És aquest, per nosaltres, un dels punts més febles de l'expedient. No es pot substituir l'obligació d'informar, tramitar i resoldre una suspensió preventiva d'un any sense haver analitzat abans la documentació presentada pels interessats. L'administració té l'obligació de resoldre, informar i motivar i tramitar amb garanties. El segon element que ens preocupa és la suspensió que es planteja, té un component clarament polític. I això en si mateix no és il·legítim. La política urbanística és política pública. I evidentment un govern pot plantejar una revisió, una reflexió i una modificació del planejament. Però quan aquesta decisió política afecta un expedient viu, un planejament vigent i uns drets urbanístics reconeguts pel POM, la motivació ha de ser molt més sòlida. No hi ha prou amb invocar de manera genèrica el model de poble, la cohesió urbana o la sostenibilitat. Aquests conceptes són importants, però han d'anar acompanyats d'objectius concrets, d'estudis concrets, d'un calendari concret, d'una previsió econòmica concreta i una justificació clara que per la suspensió és necessària, proporcionada i millor que continuar la tramitació i millor que continuar la tramitació amb les garanties ordinàries. Perquè si el problema és la mobilitat, informem de la mobilitat. Si el problema és l'impacte ambiental, informem l'estudi ambiental. Si el problema és la densitat, informem-la tècnicament. Si el problema és la integració urbana, formulem condicions. Si el problema és el règim d'habitatge protegit, concretem-lo des de l'Ajuntament. Però no podem fer veure que la suspensió és l'única eina possible quan encara no s'ha informat la darrera documentació presentada. El tercer element especialment important, el pla parcial s'ha anat adaptant a un nou marc normatiu sobrevingut en matèria d'habitatge, especialment vinculat al pla territorial sectorial d'habitatge i a les polítiques d'emergència habitacional. Per tant, no podem presentar l'increment del nombre d'habitatges com si fos simplement una decisió especulativa o una imposició unilateral de la promotora. El nou marc normatiu neix precisament per donar resposta a una situació d'emergència habitacional, incrementar l'oferta d'habitatge protegit i especialment en municipis amb dificultats d'accés a habitatge. Això no vol dir que s'hagi d'acceptar qualsevol proposta sense anàlisi, però sí vol dir que hem de ser rigorosos en el relat. El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya estableix un marc, uns criteris, uns topalls possibles, i en aquest cas la proposta passa per un escenari inicial de 400 habitatges amb un nombre màxim de 506 habitatges, com a conseqüència de l'aplicació d'aquest nou marc. Però aquest topall màxim no ha de ser entès com una obligació automàtica d'esgotar-lo sense debat municipal, ni tampoc com una raó suficient per suspendre sense informar. És a dir, el pla parcial està generat dins un marc de solucions per l'emergència habitacional i aquest marc pot determinar un nombre màxim d'habitatges possible. Per a la concreció final del model i la distribució, la tipologia, les fases, el règim i el nombre efectiu d'habitatges protegits dins el marc legal aplicable han de ser definits i liderats per l'Ajuntament, sempre respectant els mínims legals i objectius de solidaritat urbana. L'Ajuntament no queda anul·lat, al contrari, l'Ajuntament té marge i responsabilitat per ordenar, modular, condicionar i concretar com es materialitza aquest habitatge protegit. I aquest és un punt essencial. Si el govern considera que la proposta no encaixa prou bé amb el model de poble, el canvi no hauria de ser bloquejar sense informar, sinó tramitar, estudiar, condicionar i exercir la competència municipal dins del procediment urbanístic. Perquè tramitar no vol dir renunciar al control públic, tramitar vol dir exercir-lo. L'aprovació inicial d'un pla parcial no és l'aprovació definitiva. L'aprovació inicial obre una fase de tramitació, informació pública, informes sectorials i al·legacions. Si hi ha aspectes corregibles, poden condicionar-se. I si hi ha qüestions a ajustar, poden incorporar-se. Si hi ha informes sectorials que exigeixen canvis, aquests canvis s'hauran d'introduir. I si l'Ajuntament vol definir millor l'habitatge protegit, pot fer-ho des del procediment. Per tant, suspendre ara pot ser contraproduent. Si el que volem és garantir un bon model d'habitatge protegit, el camí no és aturar el procediment sense haver informat la documentació presentada, sinó tramitar-lo amb garanties i condicions. El quart element que ens preocupa és la possible existència de silenci administratiu positiu i la sol·licitud de subrogació davant de la Comissió del Territori d'Habitatge. La promotora ha advertit que una vegada presentada la documentació del 13 d'abril de 2026 i havent transcorregut determinats terminis sense resolució municipal, podria haver-se produït l'aprovació inicial per silenci administratiu positiu, sempre que la documentació fos completa. No correspon a aquest grup determinar avui en aquest ple si el silenci s'ha produït o no. Aquesta és una qüestió jurídica que ha de ser informada amb tot el rigor pels serveis corresponents. Però precisament per això no podem votar favorablement sense disposar d'un informe jurídic específic sobre aquesta qüestió. Si existeix una controvèrsia entre terminis, si existeix una sol·licitud de subrogació, si la promotora considera que el pla parcial pot estendre's, aprovat inicialment per silenci administratiu, i aquest ple necessita saber amb exactitud quin és l'escenari jurídic abans d'adoptar una suspensió. No és una qüestió menor. Si l'Ajuntament suspèn ara i després resulta que hi ha obligació de resoldre o que la Generalitat pot subrogar-se o que s'han superat terminis essencials, el problema no desapareixerà, al contrari, pot agreujar. I qui assumirà aquesta responsabilitat? El municipi. I per tant, els veïns i veïnes. El cinquè element és el risc econòmic. Tant els informes municipals escrits presentats posen sobre la taula la possibilitat d'indemnitzacions, reintegrament de taxes o responsabilitat patrimonial en determinats supòsits. Davant d'això, la pregunta és molt clara. On és l'informe econòmic? On és l'avaluació pressupostària? On és la valoració del risc indemnitzatori? Quin és el cost potencial, quin cost potencial pot tenir l'Ajuntament en aquesta decisió? No podem votar a cegues. Podem prendre una decisió política des d'abast sense saber. No podem prendre una decisió política d'aquest abast sense saber si pot generar conseqüències econòmiques per a les arques municipals. I encara menys quan el propi expedient adverteix que els projectes esdevenen ineficaços per noves indeterminacions urbanístiques i es podrien plantejar indemnitzacions o reintegraments. Aquest ple no ha de decidir urbanísticament. També ha de protegir la hisenda municipal. I votar una suspensió sense informe econòmic de risc, com a mínim, imprudent. El sisè element és la manca de mitjans. L'expedient reconeix que els serveis territorials no disposen de mitjans suficients per compaginar l'estudi urbanístic d'aquest sector amb una càrrega ordinària de feina. També reconeix que serien necessaris treballs complementaris específics en matèria de mobilitat, medi ambient i economia. Aleshores, la pregunta evident, com es pretén fer en un any allò que ni tan sols tenim dotat amb mitjans suficients? Hi ha partida pressupostària? Hi ha encàrrec extern previst? Hi ha calendari de contractació? Hi ha equip redactor? Hi ha pla de treball? Hi ha compromís temporal realista? Una suspensió d'un any només té sentit si durant aquest any es treballa de manera efectiva, intensa, ordenada i una alternativa viable. Però si no hi ha mitjans, ni calendaris, ni pressupost, ni encàrrecs definits, ni la suspensió pot convertir-se simplement en una aturada. I aturar, per aturar, no és governar. Governar és decidir amb rigor, amb planificació i amb responsabilitat. A més, tenim un precedent que no podem ignorar. Ja hi va haver una suspensió anterior en aquest àmbit que va acabar quedant-se sense efectes pel transcurs del temps sense haver-se tramitat la modificació corresponent. Per tant, no podem parlar d'un risc teòric. Ja ha passat. I abans de repetir una fórmula que en el passat no va arribar a bon port, caldria explicar per què ara seria diferent. El setè element és l'habitatge protegit i la dimensió urbana d'aquest debat. Quan parlem de Collell no parlem només de plans, informes, terminis administratius o percentatges d'edificabilitat. Parlem també de futur, perquè si Argentona vol continuar a ser un poble viu, amb joves, amb famílies, amb relleu generacional i amb oportunitats reals per a aquelles que volen quedar-se a viure aquí. La crisi de l'habitatge no és una abstracció. La pateixen els joves que no poden emancipar-se. La pateixen les famílies que no troben un habitatge assequible. La pateixen els fills i filles d'Argentona que, malgrat haver crescut aquí, es veuen obligats a marxar perquè el municipi no els ofereix cap alternativa real. Per això hem de ser molt prudents. Suspendre sense haver informat la documentació presentada, sense informe econòmic, sense informe jurídic específic sobre els terminis, sense un pla de treball clar, no és una decisió administrativa. Pot tenir conseqüències socials. No es tracta d'aprovar el collell sense control, es tracta d'acceptar qualsevol creixement, no es tracta d'acceptar qualsevol creixement. No es tracta de renunciar al model de poble, justament el contrari. Es tracta d'exercir el lideratge municipal per definir quins habitatges volem, quina tipologia, quin ritme, quines fases, quin encaix urbà i quin percentatge de protegit ha de donar resposta a les necessitats reals d'Argentona. El debat del collell no pot desvincular-se del context actual de l'emergència habitacional. La pròpia documentació fa referència al Pla Territorial Sectorial d'Habitatge i a l'increment de les reserves d'habitatge protegit. Aquest sector pot contribuir al compliment dels objectius mínims de creixement i de sostre protegit de nova implantació provinent del POM. Per tant, si l'Ajuntament vol suspendre, cal explicar molt bé com garantirà aquesta suspensió no en contra dels objectius d'habitatge protegit, ni en compliment del POM, ni les necessitats de joves, de les famílies, de les persones que avui tenen dificultats reals per accedir a un habitatge d'Argentona. És perfectament legítim que l'Ajuntament vulgui ordenar millor aquest creixement. És perfectament legítim voler ajustar tipologies, evitar concentracions excessives, millorar la integració urbana o garantir fases d'execució més raonables. Però això s'ha de fer des de la tramitació, la motivació, la capacitat municipal de condicionar. No és des del bloqueig preventiu d'un expedient pendent d'informar. Un poble no planifica habitatge, un poble que no planifica habitatge acaba expulsant els seus joves. I un poble que expulsa els seus joves compromet el seu futur. Per això avui no només ens preguntem si cal suspendre un expedient. Ens hem de preguntar quin missatge hem enviat a les noves generacions, si els diem que Argentona pensa en elles o els diem que el futur sempre pot esperar. El futur no espera, el futur s'ha de planificar. El vuitè element és la tramitació administrativa. La promotora afirma haver presentat memòria, plànols, informació urbanística.
1: Hem d'anar acabant, eh?
3: Sí, ja acabo. Estudi ambiental estratègic, estudi de mobilitat generada, avaluació econòmica, financera, estudi d'inundabilitat i arxius vinculats al model hidràulic. I aquests documents estan presentats en el que correspon és justificar-lo. I si hi ha mancances, cal dir exactament quines són amb motivació tècnica i jurídica. Però el que no sembla raonable és suspendre sense haver valorat íntegrament allò que s'ha presentat. No podem convertir els requeriments tècnics en una cadena indefinida que impedeixi arribar mai a una aprovació inicial o una resolució motivada. L'administració ha d'actuar amb eficiència, eficàcia, bona fe, confiança legítima, proporcionalitat, simplificació i bona administració. Per tot això, el nostre grup considera que la proposta que avui es presenta no ofereix les garanties suficients per rebre un vot favorable. No podem votar favorablement sense un informe tècnic competent de la documentació presentada el 13 d'abril del 2026. No podem votar favorablement sense un informe jurídic específic sobre el possible silenci administratiu positiu i sobre els efectes de la sol·licitud de subrogació davant la Comissió Territorial d'Urbanisme. No podem votar favorablement sense informar econòmicament sobre el risc indemnitzatori el possible reintegrament de taxes als costos de projectes i conseqüències pressupostàries per l'Ajuntament. No podem votar favorablement sense calendari realista, amb una dotació de mitjans, una previsió pressupostària per desenvolupar dins el termini màxim d'un any. Els estudis i treballs de la pròpia suspensió diu que vol impulsar. No podem votar favorablement sense una concreció clara de l'abast exacte de la suspensió. Què suspèn, què no suspèn, quins efectes, quins expedients, amb quines garanties els interessats i per al municipi. I sobretot no podem votar favorablement si la suspensió pot convertir-se en una manera d'evitar resoldre l'expedient que ja està viu i que l'Ajuntament té obligació de tramitar conforme a dret. Per aquest motiu demanem que aquest punt quedi sobre la taula i que abans de tornar-lo a sotmetre a ple s'incorporin com a mínim els següents documents. Primer, informe tècnic de la darrera documentació presentada pels promotors en data 13 d'abril del 2026. Segon, informe jurídic específic pels terminis, silenci administratiu, subrogació davant de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Tercer, informe econòmic sobre riscos indemnitzatoris i impacte pressupostari. Quart, pla de treball detallat pel període de suspensió, amb calendari, mitjans tècnics, mitjans econòmics, encàrrecs externs previstos i objectius urbanístics concrets. Cinquè, concreció precisa de l'abast de suspensió i els seus efectes sobre l'expedient 1616/2025. Sisè, definició del model municipal d'habitatge protegit que es vol impulsar en el sector, nombre, tipologia, règim, distribució, fase i destinataris prioritaris, sempre dins el marc legal aplicable dels mínims exigibles. Setè, compromís de participació pública i transparència, perquè si realment parlem de model de poble, el poble ha de conèixer què vol modificar, per què, amb quines alternatives i amb quines conseqüències. Insisteixo, no demanem que s'aprovi el collell sense control. No estem demanant una tramitació acrítica. No estem defensant interessos privats sobre l'interès general. Estem demanant per l'Ajuntament actua amb rigor, amb prudència i amb plena seguretat jurídica. El nostre vot no pot ser favorable perquè la proposta arriba incompleta, amb riscos no prou valorats i amb preguntes essencials.
1: Està, senyor.
3: Abans de votar, necessitem quatre respostes clares. Abans de votar, ja està. Primer, per què suspenem abans d'informar la documentació presentada? Segon, si tenim informe jurídic sobre silenci administratiu i subrogació? Tercer, si tenim informe econòmic sobre el risc que aquesta decisió pugui costar diners a l'Ajuntament? I quart, han informat a totes les parts implicades de la proposta de suspensió? Moltes gràcies.
1: Bé, passaré la paraula al senyor Collet, espero que sigui més breu amb les respostes, si us plau.
2: Gràcies, alcaldessa. Ha dit moltes coses, m'agafaré una frase per lligar una mica la meva exposició. No els hi demanem que votin a cegues. Vostè deia que no podien votar a cegues. No els hi demanem que votin a cegues. Els hi demanem que es llegeixin els informes i veuran que tot això que estan preguntant hi surt. Que es llegeixin els informes, que ens escoltin el que estem dient i per tant, jo crec que els seus dubtes quedarien resolts. Ha fet quatre preguntes al final, doncs li contesto aquestes quatre preguntes. L'informe, informar la proposta de pla parcial que es va presentar el 13 d'abril no és necessari precisament perquè anem a posar a votació la suspensió de les llicències. I a més, perquè el que no volem és fer marejar la perdiu. És a dir, si políticament prenem la decisió de que cal suspendre, no informarem un pla parcial que després el suspendrem. Per tant, jo em sembla que també és una deferència als redactors parlar clar i dir-los que anem a fer aquesta suspensió i no informar una altra vegada un pla parcial. Sobre el silenci, ja li he dit, hi ha els informes, se'ls hi ha enviat, vostès els tenen, se'l llegeixen i veurà que no hi ha silenci administratiu positiu, no hi és. Sobre les indemnitzacions, miri, no hi ha drets adquirits, no hi ha drets adquirits. I per tant, si vostè es llegeix, miri, l'article 115 del text refós de la llei d'urbanisme li diu, doncs li diu això, que potser en el seu moment es podran demanar rescabalar les despeses que hi han hagut, però no hi ha drets adquirits. I per últim, si s'ha informat a les parts, evidentment s'informarà quan s'hagi aprovat. No informar... Jo he parlat amb les parts i he parlat i els he anunciat que això passarà pel ple. És veritat això perquè ho he fet aquest migdia, senyor Héctor Travessa. Els he parlat i els he explicat que això passarà pel ple. Però la informació, la notificació d'això, els hi vindrà quan això s'aprovi o no s'aprovi. No ho farem abans, evidentment, s'ha de fer després. I de tot l'altre, bueno, és que podem estar d'acord, vostè demana lideratge, vostè demana que l'Ajuntament té marge per decidir, per planificar, per determinar el model de poble, per determinar quin és l'urbanisme que volem amb el creixement, amb les tipologies, etc etc. Això és el que anem a fer, agafar aquest lideratge, perquè com vostè ha dit, això no és un sector menor, són 14,23 hectàrees i per tant estem parlant d'una zona important. I ara no els hi donem carta blanca, però sí que marquem les línies bàsiques, els paràmetres importants. Ara els marquem i, per tant, en el moment que es donguin llicències aquí, diguem-ne que ja estarà tot decidit. És ara el moment de decidir tot això que vostè demanava. I, per tant, això és el que anem a fer amb aquest any, un any de replantejar. Tenim els mitjans a dintre de l'Ajuntament per fer-ho? No, per això ja tenim una partida pressupostària amb diners per encarregar-ho a fora i per això s'està treballant amb aquest encàrrec. Per tant, ens hi estem posant ja abans de que toqui, diguem-ne, de forma oficial. Ja hi estem treballant perquè durant aquest any puguem fer una bona proposta que millori l'actual. Això és el que voldrem tots. Gràcies.
1: Tinc la paraula de la senyora Mar Rodríguez.
4: Gràcies, alcaldessa. En el ple del mes d'abril, quan es va aprovar la cessió d'ús del sòl a Sostre Cívic, vostès ens demanaven valentia i ens recordaven que els ajuntaments tenim l'obligació de promoure habitatge assequible. Avui els retornem aquestes paraules. El que avui porten a aprovació és suspendre la tramitació del sector del Collell, un projecte que preveu prop de 500 habitatges, dels quals el 50% seran de protecció oficial, la meitat de compra protegida i l'altra meitat de lloguer assequible. En plena emergència d'habitatge, mentre els joves han de marxar d'Argentona, mentre les famílies no poden accedir a un habitatge i mentre el nostre municipi té un dels preus més elevats del Maresme, vostès decideixen frenar una de les poques oportunitats reals de donar resposta a aquesta situació. Això per nosaltres és d'una enorme irresponsabilitat política. Encara ens costa més d'entendre aquesta decisió després de llegir els informes de l'arquitecte municipal i de la secretària. Els tècnics no diuen que aquest pla sigui inviable ni contrari al POUM. Al contrari, acrediten que compleix el planejament vigent. Per tant, aquesta suspensió no és una necessitat tècnica, és una decisió exclusivament política. Les conseqüències d'aquesta decisió política també les expliquen els informes tècnics. Aquests adverteixen que una futura modificació del POUM pot endarrerir aquest projecte diversos anys i fins i tot comportar possibles indemnitzacions que acabarem pagant entre tots. És a dir, avui no només posem en risc prop de 250 habitatges protegits, sinó també diners públics que haurien de destinar-se a equipaments, serveis o polítiques socials. Parlen del model de poble, quan saben que aquest model ja es va debatre i aprovar amb el POUM al ple del 6 de juliol del 2020. Avui el que els demanem és que si hi ha aspectes millorables del pla parcial els treballin durant la tramitació, però que no els suspenguin. No és acceptable utilitzar una suspensió com a excusa per bloquejar durant anys un projecte que pot oferir habitatge protegit al nostre poble. Vostès també ens parlen de massificació i de creixement excessiu, però ometen que el mateix POUM preveu que aquest desenvolupament s'executi al llarg de 12 anys. Per tant, això no és un creixement sobtat, sinó un creixement gradual que permet planificar serveis, equipaments i infraestructures. presentar-lo com una massificació immediata no s'ajusta a la realitat. Nosaltres no compartirem una decisió que condemna Argentona a continuar patint el mateix problema d'habitatge durant més anys. Per responsabilitat amb el present i amb el futur del nostre poble, perquè creiem que governar és oferir solucions i no posar-hi entrebancs, el nostre grup votarà en contra d'aquesta suspensió. Gràcies.
1: Merci. Senyor Collet.
2: Gràcies. A veure, vostè ha fet menció de que els informes tècnics no avalen, no sé com ho ha dit, no avalen aquesta decisió. És que és una decisió política, està clar. És políticament que decidim replantejar aquest sector i intentar millorar-lo. És una decisió política. Els informes tècnics, per això, no el validen, el pla parcial, perquè vostè suposo que se'ls ha llegit i veu que hi ha hagut requeriments que s'han anat repetint i que fins a l'actualitat no s'han complert. Per tant, els informes tècnics no validen el pla parcial, però ha sigut després d'aquestes modificacions legals que políticament ens hem decidit a replantejar-ho. I precisament pel que vostè ha dit el contrari, és que això no estava plantejat en el POUM, perquè precisament aquestes modificacions legals modifiquen allò que en el POUM es va aprovar. S'augmenta la densitat, s'augmenta el nombre d'habitatges i, per tant, és lícit replantejar-ho perquè no es compleix allò que en el POUM es va, d'alguna manera, consensuar. Bé, jo ara volia fer una observació sobre una cosa que es diu molt sovint, no? I és de dir, perquè els preus no pugin, hem de construir més. Això és el que és l'oferta i la demanda. Sí. Sí, perquè comparen el fet de que ara no es construirà aquí en el Collell amb el fet de que els preus van pujant. Si construíssim no pujarien tant, això és el que vostès diuen i que la si... Val, d'acord, doncs. D'acord. Doncs a vegades sembla que es digui que si no es construeix llavors els pisos pugen, no? Això és la llei de l'oferta i la demanda. I hem de tenir molt clar que la llei de l'oferta i la demanda depèn de l'oferta i depèn de la demanda. I sempre que la demanda sigui més alta, els preus pujaran. I el problema és que la demanda és tan greu, no Argentona, sinó Argentona, els voltants, el Maresme, Catalunya, la demanda és tan alta i tan greu que els preus sempre pujaran. Aquí hem de controlar les dues variables. Hem de controlar la demanda i hem de controlar l'oferta. I l'oferta la podem controlar una mica, però la demanda és el que sempre se'ns escapa. I per tant, no és veritat que pel fet de no construir els preus pugen. Si construïm i aquells pisos se'ls queden qui més té, que això és el que passa, si construïm i els pisos se'ls queden aquells que més tenen, els preus continuaran pujant. I això és el que volem també controlar d'alguna manera quan parlem d'aquest creixement gradual. Res més. Gràcies.
1: Senyora Susana López.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, m'agradaria parlar sobre... Bueno, jo primer diré que jo del tema urbanístic no és que sàpiga gaire, i tampoc tinc assessors que em puguin ajudar en aquest cas, però sí que he intentat preguntar a diferents persones sobre aquest tema i ara passo a explicar la meva decisió política personal sobre aquesta suspensió. I parlem de decisions polítiques. El president Illa va decidir que políticament volia posar al mercat en els propers 20 anys 216.000 pisos a Catalunya. Però posar al mercat no vol dir construir. Això és una de les coses que s'ha d'entendre del seu pla. Vol posar al mercat pisos o bé de construcció, o bé privats, o bé de protecció oficial, o bé fins i tot, com abans deia el regidor, fer aflorar aquests pisos que estan tancats i que no es posen en el mercat. Per tant, és una decisió política del govern de la Generalitat que hi hagi més habitatge. I ho contraposen al preu de l'habitatge, més oferta, per tant, la demanda baixa i el preu en teoria hauria de baixar. Però no està passant, perquè s'han de prendre decisions polítiques a un nivell segurament fins i tot més alt que el del president Illa i fins i tot més alt que el del president Sánchez, sinó a nivell europeu o no sé com, com la que s'ha pres no fa gaire, i ara no recordo en quin país, de prohibir la compra de no sé quants habitatges, sinó d'un habitatge si no és per viure en ell. Per tant, si no fem aquestes decisions polítiques tan dràstiques, doncs continuarà havent-hi l'especulació i continuaran pujant els preus. Però ara anem a parlar d'aquí d'Argentona, on es va aprovar un POM que es va consensuar en anteriors mandats i que ens deia que el Collell havia d'anar d'una determinada manera. Després ve una llei encertada de la Generalitat que diu que això s'ha de canviar perquè necessitem pisos, com va dir el senyor Vinyes, perquè la nostra població està creixent i necessitem aquest creixement i ens va molt bé l'aportació econòmica a la nostra economia d'aquest creixement. Però llavors què fem? Construïm com es construïa als anys 60-70 a Catalunya perquè venia una mà d'obra que necessitàvem i llavors havíem de construir i construíem pisos i pisos i pisos sense un ordenament urbanístic, es construïen cases sense ordenament urbanístic, era construir perquè aquesta gent de la que jo vinc havia de viure en algun lloc. Crec que han passat 40 anys, 50, i alguna cosa s'ha après. I per tant, jo crec que sí que s'ha de construir, però que s'ha de construir d'una manera ordenada i sense dubtes. I a mi aquest projecte, tal com s'ha presentat ara, en genera molts dubtes. Que ningú, segurament m'han explicat, però que jo no ho he entès, em genera el dubte de la densitat. La més densitat, jo crec que és equivalent a pitjor qualitat dels habitatges. Entenc. També no sé si hi haurà segregació, si els pisos de protecció oficial estaran en blocs determinats i els pisos privats en altres blocs, que crec que sí, hi haurà segregació. Què vol dir de segregació? Distribució desigual. Què vol dir distribució desigual? Desigualtat. I què vol dir desigualtat? Injustícia. Ara, si tu em dius, no, es construirà un bloc de pisos, amb tots els pisos seran igual i un 30%, un 50% d'aquell bloc de pisos serà de protecció oficial. Perfecte. Però si es fa com s'estan fent les promocions a pobles del nostre voltant, que és que es construeix el bloc de pisos de luxe i al costat es construeix el bloc de pisos de protecció oficial, no igual que el bloc de pisos de luxe, doncs això es diu segregació. No sé si es pot arreglar, perquè jo no soc tècnica, però a mi políticament aquesta manera de fer no m'agrada. Hem parlat de que el projecte ha de ser viable econòmicament, però també ha de ser viable socialment, i ha de ser viable socialment per la gent que ha d'anar a viure allà, però també pel nostre poble. Hem d'intentar que hi hagi una rehabilitació urbana que doni qualitat de vida, com ha dit el regidor Collet, que incorpori també la perspectiva de gènere al projecte, també ha de ser-hi. Hem d'intentar que siguin uns habitatges que d'alguna manera puguem lluitar, ni que sigui una miqueta contra l'especulació. Perquè si ho fem ara malament tindrà un cost de vida, han parlat del cost de vida per les generacions futures, doncs també tindrà un cost de vida, un cost elevat per les generacions futures. I hem parlat de bloquejar. Jo crec que és un any el que podem paralitzar i estem parlant de cara a la als vilatans com si aquests pisos es fessin directament ja l'any que ve. I estem en la primera fase, en l'embrió d'aquest projecte que, com ha dit la regidora Rodríguez, està previst que es faci en 12 anys. No? Però per què no fem fases? Per què no demanem no sé si es pot, però per què no demanem que en els 150 pisos primers es facin 75 de protecció oficial i 75 privats? Baixis o els promotors poden decidir de tot el planejament fer primer els privats i després els públics? És que això també pot passar. Perquè, jo dic que hi ha pobles del nostre voltant que està passant això. Quan tenen venuts els privats, fan els públics, els de protecció oficial. Per tant, és una suspensió d'un any. No acabarem amb el projecte. El projecte es tirarà endavant. D'aquí un any hi haurà un altre govern, hi haurà un altre plenari, que segurament, malauradament, la problemàtica brutal que hi ha d'habitatge no es pararà en un any. Però si fem un reset i intentem que tots aquests dubtes, que totes aquestes coses, aquests perills que jo almenys hi veig en aquest projecte, i no hi entenc gaire, però jo ho veig, es puguin resoldre o com a mínim es puguin minimitzar en un projecte que ha de durar, tal com està plantejat ara, 12 anys, i en un pla IA que està previst a 20 anys, jo crec que un any per fer les coses mínimament correctes no penso que sigui per tant. Perquè al final les decisions polítiques han de ser això, decisions polítiques no han de ser decisions tècniques, ni tampoc han de ser decisions privades ni interessades. Per tant, crec que jo penso, en consciència que ho faig pel bé del projecte, votaré a favor d'aquesta suspensió.
1: Gràcies.
5: Ja que ha demanat la paraula el senyor Vinyes, li vull preguntar per què sap que el CROSS està llogant els pisos per habitacions. Com ho sap? Li han explicat un cas. I vostè està segur que a la resta d'Argentona això no passa?
6: No.
5: Ah, ho dic perquè millor que no assenyali. Ha semblat.
6: No, doncs no.
5: Com està passant a Mataró i el CROSS. Vull dir, perquè li han explicat un cas del CROSS, però igual jo li podria explicar quatre casos del centre.
1: Moment, senyor Vinyes, ara li dono la paraula. Perdó. Està senyora López? Digui, senyor Vinyes.
6: Sí, no, només per aclarir unes coses, per entendre com funciona això. Sí que hi ha fases, i fins que no s'ha consolidat una fase fins a un tant per cent, que no sé si és el 60 al pico, el 70 i pico, que està tot construït, no es pot començar la segona fase. I dos, els promotors no tenen per què ser els constructors. Els promotors poden vendre aquestes parcel·les, i llavors són altres promotors que tiraran endavant les obres. Per tant, no, aquest criteri de que primer faran els dels rics i després els dels pobres no té per què ser així. Bueno, pot ser, o al revés. Vull dir, per tant, no és un argument. I després, tot i que sí que és possible fer blocs en pisos protegits i no protegits, per la grandària dels blocs, potser no cal, perquè un està al costat de l'altre, i si aquí hi ha 15 pisos i aquí n'hi ha 15, no cal que n'hi hagin 7 i 8 i 7 i 8. A més, també li dic, suposo que ho deu saber, però la qualitat dels pisos de protecció oficial no és una mala qualitat d'obra. Ja queda molt lluny el temps en què es construïa barat o ara. No, ha parlat de pisos de luxe i de pisos... No, si només vull aclarir coses, no tinc cap ganes de fer polèmica amb vostè. Només aclarir-li això, que sí que hi ha fases que per la grandària dels blocs no té massa sentit que estiguin barrejats, però que sí que podria ser, i que els promotors no tenen per què ni decidir quin bloc es fa primer, perquè ells és molt probable, podria ser, que se'ls venessin a un tercer que fos el que construís, que és el que normalment passa.
5: Sí, gràcies per l'aclariment, però tal com està plantejat hi ha dues fases en 12 sí. anys. Quan sí. jo parlo de fases és de poder fer més fases. Un creixement més sostenible en el temps.
6: Però és que ja serà així.
5: Però vull dir que jo sé que hi ha fases.
1: Mirem de no entrar en un debat personal, sisplau.
5: No. I jo no he parlat de que hi hagi més baixa qualitat en els pisos de protecció oficial. He parlat de que hi ha pisos de luxe, vostè convindrà amb mi que no faran els pisos de protecció oficial amb acabats de luxe. Això
6: no, no, perquè és un preu taxat.
5: Ara, això ho té claríssim que no serà. Per tant, hi haurà uns pisos d'una qualitat i uns pisos d'una altra. No dic que sigui mala qualitat, sinó diferent qualitat. I
6: ara, no necessàriament.
5: I si em permeteu, abans se m'ha oblidat dir un argument molt important. Tothom sap quan ha pujat el tema d'obra. Qui s'ha fet una reforma d'un bany fa 20 anys i que se la vulgui fer ara, que ha pujat el doble com a mínim. El tema de l'urbanització que hagi baixat, a mi enregistra també una mica i em fa dubtar. És que volia exposar tots els meus dubtes per poder recolzar aquesta, perquè he decidit recolzar aquesta suspensió.
1: Senyor Collet.
2: Sí, gràcies. Senyora López té raó amb el dubte que ha plantejat sobre les fases, perquè és veritat que hi ha dues fases, però són dues fases molt desequilibrades i són dues fases que tampoc es compleix el que el POM determina. I això els informes tècnics ho han anat dient diverses vegades. Per exemple, el POM diu que per intentar controlar, que jo no crec que fos la millor solució, però per intentar controlar aquest creixement, demanava que la segona fase es fes un cop la primera fase s'ha consolidat un 60%. Quan la primera sigui un 60%, llavors es comença la segona. El pla parcial que es presenta no fa ben bé això, i fa un joc de números i planteja que la segona fase es comenci amb el 50% de les primeres ocupacions en el 60% de les parcel·les. És a dir, el 50% del 60%, i el 50% del 60% acaba sent un 30%. És a dir, que el POM determina que la segona fase comenci amb un 60% i ells busquen la manera de fer-ho no amb un 60% sinó amb el 30%. Per tant, tampoc es compleix. I també té raó amb els dubtes que planteja sobre la segregació. I això els informes tècnics també ho han dit. Ja no és una opinió política això. Això els informes tècnics també han dit que hi ha perill de segregació en aquesta planificació que s'ha fet, perquè els habitatges de protecció oficial, els lliures, els que són de lloguer, els que són de compra, tot això configuraria un perfil social que tendiria en aquest sector a la segregació i per tant això també volem intentar evitar-ho. A partir d'aquests informes tècnics, políticament prenem la decisió que això també és important intentar millorar-ho.
1: Tinc dues paraules més, la Maria Mercè Juan i el senyor Bova que m'ho ha demanat ara i tancaríem el debat ja en aquí, passaríem a la votació. Senyora Mercè.
7: Gràcies. Aviam, jo tinc una pregunta al senyor Collet i una pregunta que ja ve fins i tot de sostre cívic i la vaig empalmant. Quan es va votar les cases, els pisos cooperatius de sostre cívic, es va al·legar valentia política. Bueno, hi vaig estar pensant forces dies si la meva postura no havia correspost a aquesta valentia política. Llavors em trobo que un poble de la corona metropolitana, no de l'àrea, com vostè ben dit, però sí de la corona, se sent valent per fer una sessió d'ús per 18 habitatges, 18, amb tots els habitatges que s'estan construint arreu. O sigui, jo crec que la valentia política per construir 18 habitatges sota el model econòmic del segle XIX totalment implantat a Catalunya, valentia no en té, però sí que se la demano ara, perquè hi ha una crisi, vostè n'és conscient i tots ho som. Per tant, aquesta crisi que sí que demana solucions, no es pot fer paral·lelament l'estudi que vostès reclamen sense haver de paralitzar el Collell. És viable fer-ho?
2: Bé, a Sostre Cívic se li permeten fer 20 habitatges, no 18, només un aclariment. La valentia política en aquell moment jo penso que sí que hi va ser-hi i la vaig explicar i ara no cal entrar-hi. I en aquest cas també hi és, penso jo, perquè no no tirem la pilota endavant, sinó que decidim replantejar el que tenim a sobre la taula. I no, la resposta és, la pregunta és clara, no, no és possible fer aquest replantejament, fer aquest estudi, si no suspenem durant un any, perquè els terminis passen i, per tant, no hi seríem a temps si no es fa aquesta suspensió. Per tant, és obligat, si volem fer aquest replantejament, és obligat fer una suspensió. I torno a reiterar, perquè jo crec que és important, que és una suspensió d'un any, un any, en un sector que des de l'any 87 que es podia tirar endavant, eh? Sempre dic 87 i després penso que em vaig equivocar i va ser el 92 o el 91. Però en el pla general, bueno, en el pla general ja es preveia, després hi va haver una modificació, és igual. Fa molts anys, fa dècades que es podia desenvolupar i no s'ha fet, per alguna cosa serà. Han passat tots els diferents governs, per alguna cosa serà. S'han

0: per fer tots aquests estudis. Si no, no hi hauria manera, vaja, no, la resposta és clara.
1: Senyor Bava.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, vostè recalca molt això del tema d'un any. Jo, vostè em diu, miris els informes de secretaria són molt... posa molt en dubte aquest any, ho diu l'informe de secretaria. I llavors una altra cosa, vostè ens diu moltes vegades que el model de poble que vol. Jo el convido a repassar els decrets que avui han donat compte. Els decrets que han donat compte, la majoria de permisos d'obres que s'han donat, construccions de cases unifamiliars amb piscina. D'altres, moltes, construccions de piscines amb habitatges ja consolidats. Aquest és el model de poble que tenim actualment. I si no, el convido a repassar els decrets, perquè hi ha els permisos d'obres i els pot repassar. Gràcies.
0: Sí, senyor Bova, però quan donem una llicència no podem modificar el model de poble. Una llicència es dona segons el POUM i ara, precisament perquè ens plantegem el model de poble, volem fer una modificació del POUM. Per tant, sí, és clar, donem llicències d'allò que el POUM permet. Ho hem de fer-ho, ens agradi més o ens agradi menys, toca fer-ho i ho fem amb diligència. Donem llicències totes les que podem quan es demanen i es demanen bé. Però el model de poble, quan donem una llicència, ja no es planteja. Això es planteja en el POUM i és el que volem fer ara, modificar el POUM en aquest sector per replantejar-lo.
2: Però quan anem a intentar construir pisos, diem que no. Bé, prou.
1: Bueno, ei,
2: senyor Capdevila, és un debat polític, ho sento, vostè està
1: Sí,
2: aquí.
1: li hem de donar la paraula. Digui, senyor Bova.
2: Escolti, perdoni, abans la senyora Susana ningú l'ha tallat.
1: També ho he dit, de que no hi hagin els debats sense que es doni el torn de paraula, si us plau. Vinga. Senyor Bova, digui, anava a dir alguna cosa.
2: Simplement que quan proposem fer pisos i pisos socials, vostès ho paren. Llavors el model del poble, clar que el tenim el POM aprovat d'aquesta manera, però és que és així, senyor Collet. Només cases unifamiliars amb piscina i les que ja estan consolidades hi posen la piscina. Estem aquí.
0: Senyor Bova, que
1: L'última
0: es posi
1: intervenció,
0: piscina, no, no
1: sisplau.
0: és una decisió nostra, perquè això ja està determinat en el POM, no podem dir que no. Si... D'acord, però si ens demanen fer una casa amb piscina en un lloc on el POM ho permet, no li podem dir que no, això no ho decideixo jo.
1: Vinga, després del debat que hi ha hagut, passarem doncs a votar tot el que aquí ja s'ha dit, que és iniciar aquests treballs tècnics necessaris per poder doncs fer la suspensió pel termini màxim d'un any en aquest àmbit corresponent al sector del Collell d'Argentona i aprovar doncs el plànol de delimitació de l'àmbit. Vots a favor? La Susana López, el govern i en Bernat. Sí. Abstencions? Ninguna. I en contra? La resta. Unitat, PP, Mercè Juan i PSC. Sí. Podien votar tots els regidors. És així, secretària? Sí. Doncs passaríem, que encara hi ha alguns punts més de l'ordre del dia. El següent punt és el projecte executiu de la Biblioteca d'Argentona. Aquí el que fem doncs és aprovar inicialment i posar informació pública doncs aquest projecte executiu. I el que es porta doncs és aquesta aprovació aquí. No sé si el regidor vol explicar una mica el tràmit.
0: Sí, gràcies. Si em permeten, explicaré també una mica l'historial que hi ha hagut a darrere del projecte executiu de la biblioteca que aprovarem si la majoria del ple ho veu convenient. Vam començar en aquest mandat en el que hi havia un avantprojecte de la Biblioteca d'Argentona i ens vam haver de posar a treballar ràpidament per actualitzar el contracte. El maig del 24 es va subscriure el contracte amb els redactors dels que havien guanyat en aquell concurs que s'havia fet, no sé si era l'any 2016 o 2017. Va ser difícil perquè estàvem parlant d'un projecte i d'uns pressupostos i d'uns preus que venien del 2017 i fer aquest contracte el 2024 amb aquells paràmetres doncs va ser difícil. Ho vam fer el maig del 2024. A l'octubre del 2024 els redactors van presentar el projecte bàsic. I pocs dies després, també a l'octubre del 24,

0: 4, hi va haver un informe favorable dels tècnics municipals. El desembre del 24, els redactors ja van presentar el projecte executiu. El projecte executiu el vam presentar el desembre del 24. El gener del 25, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat va fer un informe positiu. També el gener del 25, Bombers va fer un informe desfavorable, perquè s'havien de fer algunes modificacions. El febrer del 25 presenten el projecte d'execució amb algunes d'aquestes modificacions i gràcies a aquesta presentació el febrer del 25 vam poder aconseguir la subvenció que anys abans s'havia perdut de 200.000 euros per redactar aquest projecte. El març del 25, l'arquitecte municipal fa un altre informe favorable condicionat a modificar el que el Bombers reclamava. El maig del 25, la Comissió Territorial de Cultura torna a donar el vistiplau en el projecte. L'octubre del 25, Bombers ja fa un informe favorable, condicionat a que es modifiqués amb algunes coses. El setembre del 25, aquest projecte passa a consideració del Consell Municipal de Patrimoni. I estem parlant del desembre del, desembre del 25, el març del 26 presenten ja el projecte executiu acabat i amb els informes de tècnics municipals doncs, també favorables. I aquest és el que avui portem a aprovació. El que proposem és aprovar-lo inicialment i posar-lo al tràmit d'informació pública i, si no es presenten al·legacions, aprovar-lo definitivament. S'ha treballat molt per arribar fins aquí. És veritat que en els últims mesos s'ha allargat aquesta tramitació i vull explicar el per què. Perquè un cop teníem el projecte executiu pràcticament fet, la veritat és que vam començar a treballar amb l'altra part important per tirar endavant aquest projecte, que és la part econòmica. Aquest projecte puja 5.767.000 euros. 5.767.000 euros. Evidentment és un projecte que no ens en podem fer càrrec econòmicament només l'Ajuntament, no perquè només no puguem, sinó perquè més a més no ens pertoca. És un projecte de biblioteca que compleix totes les condicions que els tècnics de la Diputació de Barcelona, els tècnics en biblioteques, ens han marcat i que la Generalitat també corrobora. I per tant és un projecte que compleix les seves exigències i per això té aquest cost tan alt i, a més, i per tot això hi ha d'haver-hi un compromís també d'aquestes administracions per aportar una part econòmica que pugui tirar endavant l'execució d'aquest projecte. Aquesta part econòmica es divideix en parts iguals i el que esperem és poder tenir una tercera part d'aquests diners de la Diputació, una tercera part de la Generalitat i una tercera part de l'Ajuntament. Aquesta tercera part de la Generalitat, que ja vam anar a trucar les portes adequades, ja vam anar a parlar amb Cultura de la Generalitat per poder-la tenir, se'ns va tancar les portes rotundament perquè en aquell moment no hi havia pressupostos de la Generalitat. I donats d'aquesta situació, doncs per això s'ha endarrerit aquests últims mesos aquesta aprovació, perquè teníem altres urgències que sí que eren importants, o sí que es podien tirar endavant. Ara el portem a aprovació perquè ja ho tenim tot i perquè, a més, sembla ser que la Generalitat tindrà els pressupostos aprovats i això farà doncs, que tornem a anar a la Generalitat i els exigim aquest compromís d'aportar una tercera part la Generalitat, una tercera part la Diputació i una tercera part l'Ajuntament. Si això ho aconseguim, que espero que sí, perquè la veritat és que quan es treballa bé sempre hem tingut bones respostes de les altres administracions. Si això ho aconseguim, doncs podrem acabar aquest mandat, no sé en quina situació de les obres, però sí, amb el projecte aprovat, la subvenció que vam obtenir per redactar aquest projecte doncs, ingressada i el compromís de les altres administracions d'aportar la seva part per poder tirar-lo endavant. Dit això, doncs, res més. Gràcies.
1: Sé si hi ha paraules al respecte. Digue, senyor Fragoso.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Seré breve. No solo para que nuestro voto será de abstención, siempre lo hemos dicho, al igual que gente que pertenece a otros grupos, creemos que la ubicación no es la correcta, pero bueno, yo ahora no voy a entrar en ese debate. Nos abstendremos y lo único que decirles, que ahora estaba hablándolo con Montse, no sé si se ha presentado ya o está en breve de presentarse, pero se ha hecho como una primera La verdad que el tema de la legalidad me pierdo, no sé cómo funciona. Se ha hecho un primer debate en el cual se ha votado y en el cual nuestro compañero Hugo Machón ha dado el voto a favor, incluso sé que Junts, de que hay una partida que vendrá para Argentona para que se pueda hacer la biblioteca. Gracias.
1: Doncs quan anem a la Generalitat ja ho tindrem més fàcil. Sí, senyor Bernat Calvo.
3: Hola, bona tarda i moltes gràcies. Bé, nosaltres des del grup municipal d'Ara d'Argentona sí que hi votarem a favor, tot i així sí que vull fer alguns matisos i aclariments. Crec que a nivell tècnic sí que s'ha fet una bona feina, però també volem fer una mica la crítica, no cap a aquest govern, sinó del problema que ve de l'origen, que crec que ho ha dit el regidor Xavier Collet, que tot això té l'origen el 2016-2017, quan es va fer aquell concurs de projectes, aquell concurs d'idees, que d'alguna manera ja va marcar i limitar bastant el que es faria després. Ho dic perquè, clar, el concurs que va guanyar, i d'acord amb les bases que hi havia, era una idea, clar, es permetia bastanta llibertat creativa en un àmbit que estem parlant del Centre Històric d'Argentona, amb totes les, bueno, jo diria, malifetes que es van fer de tirar a terra Can d'Oro i l'any 93 que va ser i el 2005 amb Cal Guardià, lògicament teníem un lamentablement i desastrosament un solar enorme en el Centre Històric d'Argentona. Naturalment, els fets passats són els que són, tot i així és veritat, i sempre ho vam dir, que hi havia uns elements patrimonials de pedra, tant de Can d'Oro com de Cal Guardià, que s'havien salvat i protegit amb la idea de la seva reconstrucció. Clar, això d'alguna manera dona una oportunitat única quan es faci la nova biblioteca d'incorporar aquests elements. El projecte executiu, clar, el primer error és que en el concurs d'idees, tot i que jo vaig parlar amb l'Àngel Puig, amb el govern que hi havia aquell moment del 2016-17, vaig dir, escolta, incorporeu això. Ens van dir, bueno, no, ja ho posarem més endavant, no sé què. Vaig dir, home, tot això generarà problemes, perquè clar, si després a l'última hora els hi dius que existeixen aquests elements, serà problemàtic. Al final tot això va quedar molt circumscrit al principal portal de pedra i finestral gòtic de Cal Guardià, que sí que és veritat que era l'element més interessant de tots els que s'han salvat, però bueno, la idea era que si s'havien salvat més coses poder-les incorporar. Clar, jo crec que el primer error ja va ser no donar tota la informació i intentar delimitar el que es fes allà en base a això. És que estem parlant del centre històric, dins de la clau, a més de centre històric, de casc urbà històric, amb clar, un edifici tan singular en allà com el que es planteja fer ara és bastant xocant en el Centre Històric d'Argentona. Jo no dic que estigui malament l'edifici com a tal, però sempre hem mostrat una certa discrepància del meu grup municipal d'Ara Argentona respecte a aquesta biblioteca, no tant perquè vagi a la biblioteca en allà, ni molt menys, sinó pel tipus d'edifici molt mastodòntic. Tot i que és veritat que tots per Argentona va rebaixar la proposta, va quedar una cosa més amb un tamany més natural, fins i tot també es van fer uns requeriments per la Comissió Territorial de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, que volia fer alguns canvis en el projecte, perquè clar, l'impacte de la façana al costat de la Casa Puig i Cafal era molt gran. Això també inclús alguns arquitectes que es van convidar per fer un debat sobre aquest projecte van mostrar algunes discrepàncies importants amb aquest projecte. Jo vaig empatitzar sincerament amb algunes de les seves propostes i idees. Sempre vaig sentir que des de principi no s'havien fet algunes coses bé. Ara bé, d'alguna manera també hem acabat sent reus d'aquests defectes d'inici, que jo penso que són, amb la sana crítica, criticables. I ara estem, clar, diem, hem de fer el projecte executiu, però tenim un projecte que bueno, jo no m'hi sento molt identificat, si sóc sincer, però també entenc que no és tampoc culpa d'aquest govern, sinó que hi ha dues legislatures enrere es van fer coses que jo crec que s'haurien d'haver fet diferent, sincerament. Aleshores, bé, el projecte executiu, és veritat que incorpora només, i això ara ja ho dic com a regió de patrimoni, el portal principal i el finestral gòtic de Cal Guardià. Això sí que era una imposició que es va fer. La meva aspiració, i a més així ho vam acordar una moció declarativa el 2019, era incorporar-ne bastants més. Ara mateix no és així, però sí que havent parlat amb el regidor Xavier Collet i també ho hem comentat al Consell de Patrimoni, com que la incorporació de la resta de finestres i portals que hi ha, que són més petits, es podria incorporar de forma senzilla en el pati, podria ser al pati, o si no, també inclús es podria trobar una solució en la futura plaça que s'organitzi al davant. Però, per el que hem parlat, el que hi hauria més números és de posar-lo incorporar-los en el pati del darrere de forma senzilla, perquè no afectaria la visual de l'edifici, perquè recordem que Cal Guardià no es podria veure aquells finestral i aquelles portals des del carrer Gran, sinó que estaven a dins de l'edifici o estaven a una espècie de pati intern. Per tant, des d'aquest punt de vista, i tenint en compte que això al final ha sigut aprovat pel Consell de Patrimoni, al final han acceptat les esmenes la Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat, que també entenc que el govern doncs, vol tirar endavant la biblioteca, i també és una necessitat del poble, perquè la biblioteca que tenim actualment és petita i no compleix els requisits per entrar a la xarxa de biblioteques de la Diputació. Fem aquest vot de confiança a favor, però també volíem dir, jo creiem al nostre grup que des d'origen algunes coses s'havien de fer molt diferent, perquè serà un edifici que tindrà un impacte gran. És bonic, és singular, però en el context del centre històric on està, creiem que havia de ser un edifici bastant diferent, a part que haguéssim lluitat més per incorporar-lo tot a l'edifici. Però com que es va donar una llibertat creativa en el seu moment, ara és difícil tot això d'esmenar. Per tant, bé, amb aquest compromís de que tota la resta d'aquests elements de Cal Guardià i alguns de Can Doro es posaran, doncs donem aquest vot a favor, aquest vot de confiança, i naturalment estarem amatents perquè s'incorporin tots aquests elements patrimonials, perquè us posen aquí o no es posaran en lloc, perquè és una oportunitat històrica de reconstruir-los en el lloc on estan originalment i mai havien d'haver marxat. Moltes gràcies.
1: Senyor Collet.
0: Sí, per contestar un moment al senyor Bernat, estic d'acord amb tot el que ha dit, em sembla molt correcte. Dir-li que, com ha dit vostè, hi ha marge per incorporar aquests elements, ja sigui en el projecte, en la zona de pati exterior, o ja sigui també en el projecte d'urbanització de l'entorn, que ha d'incloure l'entorn de la biblioteca i arribar fins a la plaça de Vendre, doncs també hi ha marge per poder-los incorporar. Però a mi m'agradaria fer un petit esment de que per mi, i no sé si també és més compartit això, no és tan important la quantitat, sinó la qualitat. Si es posen més o menys elements, o si es posen tots o quasi tots, no? Sinó la qualitat. És a dir, estem parlant, com diu vostè, del Centre Històric d'Argentona. En allà hi havia una necròpoli d'un centenar d'enterraments. Allò és el centre històric, és on va començar a néixer el poble d'Argentona. Per tant, aquest edifici i aquest entorn, aquest espai, ha d'explicar aquesta història, i l'ha d'explicar d'una manera gràfica, d'una manera pedagògica, amb imatges, amb textos, i amb alguns dels elements. És a dir, ha d'explicar tot això no només amb els elements petris, sinó amb altres elements que siguin més pedagògics, no? Per tant, com li deia, estem d'acord. Jo em fixaria més en aquesta explicació pedagògica que no pas en la quantitat d'elements que es puguin posar allà, tot i que hi ha marge per poder-ho fer.
1: Sí, sí, hi ha més intervencions. Doncs, abans de passar a la votació, el senyor Fragoso una mica ha argumentat de que ells s'abstindrien, no? Però que en canvi la Generalitat, el seu partit, està apretant perquè sí que ens donin el finançament. És una mica contradictori, no? De que vostès, ho dic com a que m'he quedat amb l'argument de que vostès no el volen aquí, però el seu partit en allà està apretant perquè sí que tinguem els diners perquè es faci aquí. No sé, pot votar el que vulgui, però em sembla contradictori una mica. Digui.
2: No, sí, per aclarar-lo. No és el que he dit. Hugo, nuestro diputado desde allí, al final lo que queremos es un bien para el pueblo. Lo único lo que hemos dicho, nosotros siempre hemos dicho que la ubicación de la biblioteca no era el sitio correcto. Hemos hablado con gente de su grupo, de otros grupos y gente del pueblo. Creemos que la biblioteca tendría que ir a la Berco, pero son temas que ahora no vamos a entrar. Por eso no quiero alargarlo, pero al final lo que queremos es un bien para el pueblo y si nos podemos beneficiar de esa parte, no tiene nada que ver. Por eso nos abstenemos.
1: Molt bé, molt bé. Només era per la contradicció en el vot. Doncs passem a votar aquesta aprovació inicial d'aquest projecte executiu de la biblioteca i que estarà a exposició pública pel termini de 30 dies. Vots a favor? Aquí és... Sí. Tots excepte el Partit Popular. Sí, abstencions, els tres del Partit Popular. Gràcies. El següent punt del dia és l'aprovació inicial del reglament de serveis d'atenció a l'entorn domiciliari, que és el SAET del municipi d'Argentona. Aquest és un reglament que s'ha estat adaptant a noves normatives i que s'ha estat treballant en aquest cas amb els serveis tècnics de la casa i que també es va fer una sessió amb tots els grups d'aquí de la casa. Llavors, ara el que es fa és aquesta aprovació inicial, que també s'exposarà públicament per 30 dies perquè hi puguin haver-hi també doncs, aportacions si és el cas. No sé si hi ha alguna qüestió o vol la regidora afegir alguna cosa. Doncs passem a aprovar inicialment aquest reglament i a fer l'exposició pública de 30 dies. Vots a favor? Som 17, tots els presents. El següent punt del dia, que era una moció que portava el grup municipal d'Unitat, a Junta de Portaveus s'ha acordat doncs, que es retira doncs, per poder també doncs, valorar les seves aportacions que es feia. Sí? Ara, abans de passar doncs, els torns de paraules, sí que m'agradaria, doncs, en aquest cas hi ha dues informacions que ens agradaria doncs, des del govern doncs, poder donar. Una, jo mateixa la diré, doncs, que és el resum de la Junta de Seguretat Local que es va fer doncs, el dimecres passat, crec, o l'altre, el 17 de juny. Aquesta Junta Local, que des de que estem doncs, fa 2 anys que es fa, aquesta era la segona, és una mica la valoració tècnica dels cossos de seguretat doncs, que tenim i que faciliten la coordinació doncs, la seguretat del nostre poble. Aquí es va allargar una mica, al final estaven convocats doncs, els presidents d'associacions, igual que els portaveus de la casa, i es va allargar i per tant l'hora que s'havia convocat era la 1 i fins a quasi bé 3/4 no es va acabar la Junta. Gent doncs, havia marxat, amb el que són els veïns, els presidents de les associacions ja es va fer ara la reunió, amb els portaveus no es coincidia amb l'hora, per tant, podreu demanar hora directament amb l'inspector perquè ell us pugui doncs, resoldre aquells dubtes que pugueu tenir. Aquesta junta, primer doncs, hi ha una obertura, en aquest cas la dirigeixo jo, i vaig llegir en aquest cas doncs, una mica amb la lectura primera, vaig fer una exposició de les preocupacions o percepcions que per part de la ciutadania ens arriben o tenim, no? I que en aquest cas doncs, parlava de nivell de robatoris a vivendes i furs a la via pública, la preocupació per seguretat viària, la convivència també a la via pública, estafes bancàries informàtiques, el consum d'estupefaents i que això també comporta doncs, baralles a vegades a la via pública i sobretot el tema dels animals perduts o animals en mal estat als quals ens hem de fer càrrec. El que hi havia de membres en aquesta junta hi havia el cap de Mossos d'Esquadra, l'inspector de Mataró, que en aquest cas és el que lidera juntament amb mi doncs, el que és la junta. Hi havia l'inspector cap de la Policia Nacional de Mataró i el tinent cap de la Guàrdia Civil de Premià i l'inspector, en aquest cas nostre. Ens va acompanyar també el director general de les policies locals de Catalunya i també el secretari, en aquest cas, de Delegació Territorial del Govern de la Generalitat. En aquest cas, tots coincidien que les dades del 2025, que són les que es valoren en aquesta junta local, eren immillorables, no? Tot i que jo vull pensar que sí que ho podem millorar, perquè hi havia una reducció de fets molt destacable respecte a lo que veníem del 23 i del 24. Es tornava a uns índexs de baixos en temes de delictes de patrimoni. Els delictes de patrimoni són aquells de furs, com els que hi han de tipus sembra, i robatoris. En aquest cas, ara hi ha hagut un repunt el 2026, en el gener-febrer, però en aquest cas havia reduït les dades del 25. D'aquí també una mica doncs, el que va sortir és que no ens hem de refiar i que hem de posar totes aquelles mesures que a casa doncs, puguem posar i també des de l'administració. I sobretot alguns dels furs que hi havia ara també eren moltes empreses, cosa que també s'està treballant des de promoció econòmica amb els polígons. La tipologia de també fets que hi ha i que hi havia i que per ells eren de baix nivell eren els delictes a les persones com a lesions, que n'hi havien 17 en tot l'any 2025 i que era un volum molt baix i alguns d'ells estaven vinculats a festes, que som un poble doncs, que som bastant actiu en temes de festes. Sí que s'ha doblat el nombre de, diríem, d'intervencions en temes de salut pública, de 4 que en teníem n'hi havia 8, però és una tendència que a tot arreu va molt a l'alça i 8 identificàvem que era poc, i hi havia doncs 15 víctimes, en aquest cas, doncs, amb temes de tipologia de llibertat sexual. En temes d'estafes informàtiques sí que n'hi ha, aquí la prevenció és el que més ells deien, que és el més que hem de posar èmfasi. Aquí s'estan fent unes formacions al casal de la gent gran i se seguiran, i ells també van oferir doncs, poder-ne fer a diferents col·lectius si era necessari, i que és una percepció que sí que està incrementant doncs, en aquest cas doncs, a diferents parts del nostre territori. Amb la seguretat ciutadana, els índexs que tenim doncs, deien que eren bons per la tipologia doncs, del que tenim a proper a Argentona, i que en aquest cas doncs, el registre d'incidències de trànsit sí que era algo doncs, que sí que havíem de posar doncs, més vigilància en aquí. Això per lo que feia la valoració amb aquestes dades. La Policia Nacional, la vinculació que tenim nosaltres, doncs, el tema de la renovació de DNIs, en aquí es va posar molt en valor doncs, aquesta aportació que farem amb el vehicle a l'urbanització de Can Raimí per poder fer doncs, aquestes DNIs amb l'adreça nova, i vam recordar, en aquest cas vaig recordar-los jo, la petició de que ja fa l'any passat els hi vam dir de tenir una màquina en aquí a la nostra policia per poder fer l'activació del xip en el DNI, i això s'ho van apuntar per veure si la podem tenir. La Guàrdia Civil sí que aquí va exposar un fet que és el que jo també vaig dir que ens preocupava molt, que era el tema del benestar animal, perquè és on ells doncs, sí que fan més actuacions. El 25 es van fer 27 actuacions a Argentona, i que era una de les primeres preocupacions que hi havia, i que del territori som els que més en tenim. I després van fer 18 infraccions, o van actuar en diferents infraccions en temes de residus, de consums i de salut pública, que també tenim un nombre elevat, també perquè el territori doncs, és més dispers. I per l'últim, doncs, el nostre inspector, en aquest cas doncs, l'Abraham Albadalejo, el que va fer doncs, és una mica de resum de la nostra policia i les atencions que es fan. Això, si no s'ha publicat, s'ha de publicar en breu, que ara no tinc al cap si es va publicar aquestes dades, però es publicaran en el web. Es van fer quasi 12.000 atencions de telèfon a l'any 2025 des de la policia, 8.000 de les quals estan registrades com a serveis registrats que després s'ha hagut de fer actuacions. Hi ha 2.127 activitats en prevencions de diferents tipologies com les que abans hem dit, quasi 2.000 sancions per temes d'estacionament, i aquí no hi havia encara el que és la zona vermella, sinó per un tema doncs, de mals hàbits a vegades a l'hora d'estacionar i que dificulten després el tema viari. 470 atencions en través de la nostra UAC amb fets de gent, i també doncs, moltes han acabat amb denúncies. De serveis programats, que són els de protecció escolar, obertures i tancaments de diferents equipaments, festes populars, i així n'hi van haver-hi 540 de la nostra policia. I les quatre primeres atencions o tipologies, que en aquest cas doncs, són les més alarmants, són 384 actuacions amb animals de companyia, 236 en temes d'alarmes, això no vol dir que tots siguin furts, però que hi havia alarmes, 163 amb accidents de trànsit, pensem que tenim la C1415, que és una de les que més ens afecta, i 130 actuacions amb temes d'incidències de guals, de gent doncs, que no pot accedir. Aquestes com a més rellevants. En aquí res, només doncs, ell també va remarcar doncs, que la policia local doncs, és la que absorbeix càrrega de la convivència ciutadana i que ha de resoldre conflictes, en aquest cas doncs, a vegades vinculats no només a baralles a l'espai públic, cosa doncs, que demanàvem a Mossos també doncs, que hi hagués també suport amb això, que sabem que el tenim, però a vegades no quan el necessitem immediatament. I en principi doncs aquestes són les dades més rellevants de lo que va durar les quasi hora i tres quarts de la junta local. Per tant, aquí eren les dades que volia donar. Ara, sí, passo a la Mariona, que té per dir, després passo les dades tu. Sí, senyora Pascual.
4: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, jo explicaré sobre tota la ciutadania, perquè amb els portaveus dels diversos grups els vaig convocar d'urgència el divendres, doncs per explicar la problemàtica que haureu vist molts de vosaltres amb el tema de deixalleria i en quin punt està, d'acord? I com hem anat treballant per solventar el problema que a hores d'ara està solventat i esperem que duri per molt de temps. Bé, com bé s'ha anunciat i s'ha vist, a mitjans de maig, bueno, concretament el 21 de maig es va fer un canvi d'empresa que gestiona la deixalleria. Una cosa que m'agradaria aclarar, que això és per desconeixement, que jo abans d'estar a l'administració pública també hauria fet aquest plantejament i que se m'ha arribat, és si l'empresa que teníem perquè funcionava, perquè es va canviar. No és una cosa que nosaltres puguem escollir. Els contractes tenen un termini i quan s'acaba has de fer una nova contractació, que en aquest cas hem estat 4 anys sense contracte, també dir-ho. Llavors es anaven aprovant factures que les aprovàvem en aquell plenari que era per office, d'acord? Llavors, doncs bé, es va fer aquesta nova contractació, va guanyar una empresa nova, que de fet va ser l'única empresa que es va presentar, i com bé dic, el 21 de maig va entrar a gestionar la deixalleria. Un cop entren, tu has de deixar l'empresa que comenci a gestionar i a fer la seva feina. Què ens vam trobar? Que cap al 3 de... Ai, perdoneu, cap al 5-7 de juny, és a dir, portaven uns 15 dies, la deixalleria estava descontrolada. Hi ha hagut diversos... I llavors, doncs, a partir d'aquí ens vam anar reunint amb l'empresa, per dir-vos, ens vam reunir el dia 10, el dia 19, el dia 22, el dia 25, estic parlant del mes de juny. Ja us explicaré quina problemàtica hem trobat i com l'estem resolent. Una de les problemàtiques és que quan són uns plecs llargs i laboriosos. Quan es van fer aquests plecs, tu analitzes un any sencer d'any anterior, en aquest cas van sortir aquests plecs el 25, doncs es va analitzar els residus del 24 per fer els càlculs de quants residus entren, quin cost suposa, etc. Què passa? Que en aquests plecs el que no es contemplava, tot i que sí, sempre comptes un augment de residus, un augment de preus, un augment de tot, un percentatge, no es va calcular que a partir del segon trimestre de l'any Can Massuet entrava a fer porta a porta. Què implica això, doncs, que Can Massuet... Perquè, clar, deixeu recordar que la deixalleria és Argentona, Orrius i Dosrius. Què passa? Doncs que un cop entra Can Massuet i es treuen els contenidors de la via pública, doncs molts voluminosos i altre tipus de deixalles que anaven a contenidors passen a anar a deixalleria. Per tant, hi ha un augment d'aquests residus que fins ara no estaven contemplats en el contracte. I també la nova llei que va sortir de com es gestiona la crema de poda, que molt poca gent pot cremar la poda a la seva parcel·la. Per tant, la poda també va cap a la deixalleria. Doncs bé, com bé dic, cap al 5-7 de juny ens trobem que hi ha aquest problema i ens reunim amb l'empresa a veure què passa. Una de les conclusions que vam treure era aquesta de Dosrius i una altra, per exemple, era com s'estaven organitzant internament a nivell de camions, que per exemple ells al cap de setmana no contractaven camions que s'emportessin les deixalles o residus que portava la població. I quan va més gent a la deixalleria, la majoria de nosaltres hi anem al cap de setmana, que és quan tenim més temps per fer endreça a casa i tot això. Per tant, al cap de setmana es anava omplint, omplint, omplint i no es buidava. Per tant, havien de fer una reestructuració dels camions quan hi anaven, a part de fer un augment perquè no s'havia calculat bé el volum de residus que teníem. I bé, doncs, després de reunir-nos diverses vegades amb ells, primer la solució, també van comentar que ells volien reestructurar l'ordre com estava ubicat tota la deixalleria i van proposar tancar un dia. I nosaltres com a govern, i parlant amb els tècnics, vam decidir que no, que serien dos. Llavors ells ens van proposar tancar 22 i 23, que era un dilluns i un dimarts, i vam dir que un cap de setmana més així no es podia assumir. I des del govern vam prendre la decisió de tancar també el cap de setmana anterior, que com bé sabeu, llavors va acabar estant tancada el 20, 21, 22, 23 i el 24, que era festiu. El 25 fem una reunió urgent amb ells per valorar com està després de totes aquestes feines d'aquests 4 dies que els havíem donat, per d'un que demanaven ells, doncs van acabar sent 4, I considerem doncs, que encara falten alguns detalls per obrir i per això el 25 va estar tancada i el 26 al matí. Llavors el 27 és quan es va reprendre, que va ser aquest divendres. Si no vaig equivocar de dates o m'he colat un dia, em sembla. 26 a la tarda. Doncs bé, això, nosaltres vam tenir la reunió amb ells dijous i vam decidir obrir divendres a la tarda. A hores d'ara s'ha fet net, està de deixeria buida i hem aconseguit doncs, anar treballant perquè no ens trobem aquesta situació de sobresaturació. També dir que s'ha demanat que reestructurin el personal perquè amb les hores tal com ho tenien repartit doncs, no donaven a l'abast. Habitualment ha d'haver-hi una persona dalt i una persona baix per controlar les entrades i controlar què es llença i on es llença. I després també doncs això, i el tema dels camions, com els organitzen per tal de que hi hagi un buidatge regular. I no sé si m'he deixat alguna cosa més, però això era el resum, que a hores d'ara, des que hem posat fil a l'agulla, que va ser doncs, 15 dies després de que entrés l'empresa, tenint en compte que va entrar el 21 i estem a dia 29, doncs hi vam veure la problemàtica, vam anar intentant resoldre-ho el abans possible. I de moment esperem que tali els fruits que tenim avui, és que tot està correcte i que duri per molt de temps.
1: Gràcies, senyora Cervantes.
5: Gràcies, alcaldessa. És per informar a tots els regidors i a tota la gent, però sobretot als regidors que m'ho havien demanat alguna vegada. Ens ha arribat aprovada l'elaboració del pla d'aparcament del municipi i també ens han aprovat aquesta vegada des de la Diputació la revisió del pla actual de mobilitat. Per tant, ens ve feina de la que aquí s'ha demanat moltes vegades. De fet, va ser un dels punts que vam tenir d'acord amb uns pressupostos amb el PSC, entre d'altres. Diria que m'ha vingut per alguna part més. Doncs era això, que creia que era una bona notícia i valia la pena dir-ho avui.
1: Doncs ara sí que passaré el torn de paraules dels grups. Senyor Bernat Calvo, va, agafo les paraules. Un moment, Bernat, que així agafo primer, si no. D'aquí. Vale, doncs ja està tothom. Senyor Bernat Calvo.
3: Moltíssimes gràcies. Dos precs. Un era per la Mariona, que havíem comentat alguna vegada el tema de les paneroles de Can Barrau, tant l'1 com el 2. Pels voltants de Sant Joan vaig tornar a fer una volteta per allà per inspeccionar-ho i bé, veig que continuen havent-hi bastant, la veritat. No sé si per la calor marxen fora o si s'ha fet alguna fumigació prèviament que els ha fet fora, però n'hi havia bastants inclús en l'àmbit del mateix carrer. Llavors, bueno, si dic per què això, perquè últimament n'he vist bastants per allà també de Can Barrau i si es podia fer alguna fumigació extraordinària, alguna cosa que em pugui intentar posar-los a ratlla, perquè la veritat que em vaig quedar sorprès de la que n'hi havia. No sé, era el vespre i potser, no sé si és que aquella hora surten més, però bueno, vaig tenir la sensació que estaven allà i semblaven uns veïns més, perquè n'hi havien bastants passejant per allà pel carrer. I el segon tema també és un tema que ja he tret diverses vegades, és que bueno, es va repintar part del que és això de la zona de l'skate, part de les parets del camp de futbol, del poliesportiu, s'han fet noves pintades, és per si es plau, per si es pot tornar a repintar, ho dic per intentar, diguéssim, atacar el problema de Socarrel, per repintar-ho i així intentar dissuadir-los i també que no quedi la marca del, com si fos un premi del que han fet, no? Perquè si queda molt de temps al final també se'n fan més i genera aquest efecte demolidor. Llavors, bueno, si es pot repintar, més aprofitant ara que estan una mica en període de vacances alguns d'aquests equipaments, doncs si es pot aprofitar aquest estiu per fer repintar aquests equipaments esportius, si us plau. Moltes gràcies.
1: Senyora Pasqual, si vol contestar.
4: Gràcies, senyor Calvo, per la pregunta. És un clàssic, sí, com vostè ha dit. I bé, les paneroles doncs, sí que s'han fet diversos tractaments, però realment és cert el que diu que aquest any és exagerat, perquè fins i tot carrers com per exemple el carrer Santa Rita, que mai n'hi havien hagut, aquest any ens han arribat peticions i comentaris de veïns que n'hi han hagut. Anem fent actuacions per la tranquil·litat dels veïns. Hem demanat a l'empresa, que no sempre ho fan, seguim insistint que posin etiquetes on, en els llocs on han actuat, perquè vegin que l'empresa ha passat. I es va fer un pla preventiu abans, que ja es va posar en pressupost actuar diverses vegades abans de l'època, i bé, i amb això estem, però és molt complicat. És que no li puc dir altra cosa, perquè realment s'actua, però segueixen havent-hi. Sí, és així. Però bueno, està previst, estan fent actuacions i hi ha un pla. Fins i tot ara estem en el procés de preparar els plecs de contractació per aquest tema de l'empresa de les plagues. Vull dir que és una cosa que volem tenir, doncs, marcada i complir uns terminis per la tranquil·litat de tots els veïns.
1: Senyor Gratxana, pel tema de les pintades.
6: Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs bé, dir-li que ja s'han fet aquestes actuacions diverses vegades, les tornarem a fer, fins i tot ara abans de fer l'obertura de la piscina també s'han repintat totes les façanes de piscina, i d'aquella zona ja es van fer fa setmanes enrere. És veritat que és recurrent, esperem que quan hi hagi el nou equipament, doncs, això també ho dissuadeixi, però estarem a sobre. I dir-li que justament ara no és un moment, no és un període vacacional, és tot el contrari, és un moment d'activitat molt forta, perquè ara mateix hi ha tots els campus, tant en els pavellons com en el camp de futbol, i aprofito a dir, doncs, que avui mateix també, doncs, començava l'activitat de la Kings League, i aprofito per també convidar tothom que baixi i que pugui fer, doncs, gaudir d'aquest espai i d'aquesta activitat.
1: Senyor Bava.
7: Sí, bé, crec que ens hem de felicitar tots plegats per haver aconseguit aquest any l'obertura dels brolladors de l'aigua de la plaça de Montserrat. És veritat que la climatologia ho ha permès, que tenim aigua, i els altres anys no havia passat. Les rialles de la gent menuda val la pena i premia la tasca de la gestió política. Unitat vol agrair a la gent de la companyia d'aigües d'Argentona el seu treball en la restauració i posada en funcionament dels brolladors, així com la seva cura i manteniment. La veritat és que els treballadors hi han esmerçat molts esforços, i com que sóc un veí proper ho puc col·laborar. Donem les gràcies i només dir-vos que aquesta és l'Argentona que volem.
1: Senyora Sunyer. Ah, perdó.
8: Bueno, com bé saps, ja és amb molt tarannà i ho hem parlat abans a la Junta General de la companyia d'aigües. Recullo els agraïments, evidentment els faig extensius a tots els regidors, a tot el govern, que ho han recolzat, els consellers i, com dius, els treballadors de la companyia d'aigües, perquè bueno, sí que és veritat que van comunicar una petita interrupció per un problema elèctric, d'unes obres colindants al cap de setmana, però ja estan abocats. Vull transmetre que és una instal·lació que, a part de l'obertura que ha costat, hi ha un manteniment diari, ho dic per la tranquil·litat de totes les famílies, amb analítiques i demés, i que estan fent un seguiment de l'aigua, que és un joc, però no volem que es converteixi tampoc en un problema. Per tant, hi ha un control sanitari important i bé, esperem que ho puguin gaudir tot l'estiu, que ha coincidit amb una època de fortes calors.
1: Senyora Isa Sunyer.
9: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Mira, des d'Unitat volem preguntar per la plaça Lluís Companys, que és la plaça que on venen a donar el carrer Marina, el carrer Avinguda de la República, Josep Soler, perquè freqüentment hi ha inundacions al carrer Josep Soler quan plou, i volíem saber que s'havia de tenir entès que s'havia d'arranjar a la plaça Lluís Companys, i que una de les coses que faria seria beneficiar el poder, doncs, no haver de tenir aquest carrer inundat cada vegada que hi ha una pluja important. Volíem saber com està aquest tema.
1: Senyor Collet.
0: Sí, si em permet, faré una mica d'històric per saber d'on ve el problema. El 2023, quan vam entrar, estava, suposo que dic la paraula correcta, tothom l'entendrà, empantanegat el projecte de les obres del carrer Josep Soler, i es van haver de prendre algunes decisions per poder acabar-lo bé. Una de les decisions va ser separar, per qüestions tècniques i jurídiques, es va fer, va ser separar parts del projecte que encara no s'havien començat, i una era la plaça Lluís Companys. I per això doncs, es va acabar el projecte del carrer Josep Soler, però la plaça Lluís Companys no es va fer. Entre altres coses perquè a nivell de cotes i la solució que hi havia proposada no lligava amb com havia anat desenvolupant-se l'obra al carrer Josep Soler. Per tant, es va haver d'aturar. En el primer moment es va comentar que es tiraria endavant el projecte per solucionar-ho. De fet, la intenció era enllaçar aquest projecte de la rotonda de la plaça Lluís Companys amb l'altre costat del carrer Josep Soler, és a dir, allà davant de la Font de Lledó, lligar aquelles dues al començament i al final perquè donava una mica de continuïtat a tot aquell tram. No? I li he de dir que tot això, doncs, no, aquest projecte no l'hem començat, per tant, no s'ha fet res en aquest sentit. Tot i així, ja no hi ha, a veure, ja no hi ha inundacions, entre altres coses, perquè la policia ja té estipulat que quan es preveuen pluges fortes es tanca el carrer, s'obren els invernals del carrer i, per tant, l'aigua circula i va cap a la xarxa de clavegueram. Es va inundar en un moment en el que va coincidir una pluja forta amb caiguda de molta fulla que tapava els invernals i que no es van destapar, i per això hi va haver-hi l'última inundació, va ser per això. I la manera d'evitar-ho és aquesta, és obrir els invernals, tallar al carrer la circulació de vehicles, i de llavors de problemes ja no n'hi ha hagut.
1: Senyora Mercè Juan.
10: Hola, la meva pregunta era respecte als refugis climàtics. No sé si això es porta des de Medi Ambient.
1: Faci la pregunta.
10: Aviam, enguany hi ha 9 refugis climàtics en diferents llocs, diferents horaris, diferents dies. De tota manera, diumenge només hi ha habilitat al Museu del Canti d'11 a 2. Sent la tarda no disposem de cap refugi. Altres poblacions, tipus Balaguer, Vilafranca, forces de Catalunya, estan obrint els llocs de culte com a refugi climàtic, respectant el seu horari. Donat que l'horari de litúrgia de l'església de Sant Julià és de 9 del matí a les 20 hores, jo crec que seria oportú habilitar-lo, sempre quan el mossèn hi estigui d'acord, evidentment, habilitar-ho com a refugi climàtic durant tot el dia. Segona pregunta al respecte al tema que heu comentat de la deixalleria, que s'ha afegit que Massuet s'ha hagut de fer revisió econòmica. Voldria saber quin és l'import que s'ha hagut de revisar per l'entrada de Can Massuet i què se li repercuteix a Dosrius per l'entrada de Can Massuet, que no sé si és la mateixa xifra o ho contempleu diferent, el cost total de l'entrada de Can Massuet i què se li imputa a Dosrius per aquesta entrada. Gràcies.
1: Pel que fa als refugis climàtics, és de diferents equipaments, els que tenim, avui ha sortit ja publicat. Les obertures estan condicionades a la gent que tenim en l'Ajuntament d'auxiliars o diferent gent per obrir i tancar aquests equipaments. En aquest cas, vull agrair jo aquí públicament, demà tenim la reunió per lligar horaris i coses, però un grup de voluntaris que són els que obriran Casal de la Gent Gran quan no tenim, en aquest cas, doncs, dies o hores de personal per poder-hi fer front, i llavors demà tenim la primera reunió amb ells per coordinar-ho, i és d'agrair doncs, que hi hagin aquests voluntariats doncs, per poder doncs, obrir aquests espais i que també, doncs, en principi, doncs, hauran de donar cobertura alguns dies. El tema de l'església ho comentarem, però no és un tema nostre, doncs no podem garantir res. Ho comentarem amb el mossèn i ell, si ho veu oportú, doncs, l'obrirà. El tema de les dades suposo que ja les farem arribar, no? Perquè no les tenim. Doncs digues, Mariona.
4: Sí, una cosa que no he afegit i va bé que faci aquesta pregunta perquè ho complementi. Nosaltres hem fet els nostres números, però s'ha demanat també a l'empresa actual que faci ells els números de quants camions més creuen que necessites per llavors casar els números i tenir l'import. Per tant, encara no el tenim, no ens han fet arribar aquests números i pel que fa a Can Massuet, per una banda, fins que no tinguem els números no podem calcular, però també hem de dir que es calculava l'import que cada municipi pagava per la deixalleria o el que nosaltres els hi cobràvem a Dosrius o a Òrrius, era per número d'habitants. Per tant, d'alguna manera, Dosrius aquests anys ha estat pagant de més perquè tenia una part del municipi que no la feia servir tant la deixalleria, perquè ens entenguem, perquè no tenien el porta a porta. Però bé, tot això s'han de calcular els números i no tenim el conveni fet actual, s'està treballant amb aquests dos municipis perquè quan tinguem els números es farà aquest conveni, però estem pendents d'això, de rebre els números de l'empresa que calculi exactament quin import de més respecte al contracte suposa doncs, aquesta gestió que no estava del tot ben calculada.
1: Senyor Collet.
0: Gràcies. Tinc dues preguntes. La primera pel Partit Socialista és sobre el dret de superfície que es va fer a la cooperativa Sostre Cívic. El mes de maig vam resoldre uns recursos que vostès van presentar en aquesta adjudicació del dret de superfície i en aquests recursos jo em vaig queixar que vostès van incloure jurisprudència i sentències que eren falses, que s'havien inventat, que no eren certes. Llavors, quan jo li vaig recriminar això, vostè em va dir que ho mirarien i que intentarien aclarir per què va passar això. No sé si ho ha pogut fer.
11: Doncs, miri, senyor Collet, no. Vostè va tenir dret a pataleta, em va dir aquest comentari i jo un cop vaig sortir d'aquí no vaig donar més importància. La veritat és que no ho he preguntat, però bueno, ja ho miraré. No era una cosa que tingués al cap realment.
0: Doncs ja m'ho farà arribar i si ja no li tornaré a preguntar.
11: Gràcies. I si no, exacte, com jo he estat 8 mesos també esperant resposta de la Ginestres, que per cert agraeixo que avui ja m'han comunicat que han rebut la resposta. Gràcies.
0: La segona pregunta és pel Partit Popular, perquè ells també van presentar aquest recurs, se'n refiaven del que va presentar els socialistes i el van copiar. No sé si ara continuen refiant-se o han també mirat aquestes sentències i jurisprudència que era falsa.
2: Va a sonar raro, pero estoy con la mar. La verdad que no le da más importancia, pero no se preocupe que en el próximo pleno le contestaremos.
0: Gracias.
2: No habrá ningún problema. Por cierto, si me deja responderle, porque era una de las cosas, aparte que tenía dos preguntas más.
1: Sí,
2: una
1: si,
2: era,
1: un cas, si en Collet ya está, de las preguntas, doncs li passo ja el torn porque ya le toca a usted. No era per això.
2: Sí, gracias, señora alcaldesa. Mira, ya que estem parlant del sostre cívic, escolta, t'abans que ha dit pisos de 100 a 120 metres quadrats, més o menys. Està gravat. Jo crec que s'ha equivocat, perquè està mirant tots els pisos del sostre cívic que estan lliures. Una habitació, 38 metres quadrats. Una habitació, 47 metres quadrats. I dues habitacions, 55 metres quadrats. Aquesta és la mèdia que té el sostre cívic.
0: Bueno, li aclareixo, perquè aquests edificis tenen moltes parts comunes. I per tant, la ràtio que surt és aquesta, si no està equivocat a l'informe, és entre 100 i 120. Això no vol dir que els habitatges, com que tenen espais comuns, siguin més petits. Precisament per això, perquè hi ha moltes zones comunes, ja se sap que en aquests edificis doncs, es preveuen aquestes zones, zones de rentadores, de sala d'estudi, etc etc. I és per això. La ràtio que surt és entre 100 i 120. Això no vol dir que els habitatges puguin ser més petits.
2: Gràcies. Bueno, al final, el que importa és l'habitatge on viu. Una altra cosa, gràcies, senyor Bernat Calvo, que ara almenys ja no estic sol, i en el tema de les paneroles, que porto anys parlant de les paneroles ja del govern anterior, és veritat, però no és Sant Joan, és cada dia, cada dia, cada dia. L'altre dia, la reunió que van tindre amb la Mariona divendres, que l'agraeixo, li van dir que n'hi ha veïns de Can Barrau que diuen, sí, n'hi ha una etiqueta, al igual que veïns de Can Barrau 2 que no té l'etiqueta, i és que surten a milers. Entonces, si és veritat, que jo no dubto de la seva paraula, que s'ha fet, si us podria fer passar, com va fer un par d'anys, totes les actuacions que ja s'han fet, li agraeixeria. I després l'altra, ja que és l'última, al carrer Doctor Sansó, Ferrero, Barcelona, etc., des del passat dia 20 estan sense llum. No sé si tots els dies, però quasi cada dia que passo estan sense llum. Ens pot dir qual és el problema? Gràcies.
0: Sí, doncs Doncs hi ha una avaria que estan intentant resoldre i estan treballant cada dia pràcticament des d'aquest dia que diu vostè. Hi ha vegades que s'ha resolt i a la nit s'encenen i al cap de poc torna a saltar tot. Per tant, no es troba aquesta avaria. El cap de setmana passat també semblava que quedava arreglat i no va ser així. A més, aquesta avaria afecta un quadre, que és el quadre H, que dona llum a les bombes de la plaça Montserrat. Per tant, el cap de setmana també van quedar afectades. Al final hem pogut separar aquesta línia de les bombes de la plaça Montserrat perquè funcionin, però el del carrer segueixen igual. El problema doncs, hi estan a sobre, però no acaben de trobar el punt de l'avaria. Gràcies.
1: Val, la senyora Pasqual.
4: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, faré una intervenció curta, que fins ara no m'he permès fer-la. Com bé sabeu i heu vist tots els meus companys de consistori, quan hi ha hagut debat i votació del tema del defensor del Vilatà, jo m'he apartat totalment, però ara em prenc una llicència i dic unes paraules. Així que, res, només volia dir una cosa molt curta, que em sento un triple orgull. Primer de tot, orgull de que el consistori hagi sabut valorar una bona candidatura, després un orgull de poble de que pugui comptar amb un candidat com aquest i finalment un orgull propi de tenir un pare compromès i generós per aportar al municipi tot allò que cregui en el municipi que ha vist créixer. Així que enhorabona, sé que et fa il·lusió i ho faràs molt bé.
1: Doncs ara, abans de passar el vot, el torn de paraules en el públic, a mi sí que m'agradaria que en Joan Maria Pasqual, doncs, que ha sigut escollit defensor, doncs, pugui dir unes paraules i si t'apropes en el micro, i així comencem ja a donar obertura al càrrec.
12: Bé, després d'aquests llarg, intensos i debats molt interessants, jo seré molt breu, no estaré... suposo que m'ho agraireu. Bé, només vull començar expressant el meu sincer agraïment a la Corporació Municipal per la confiança dipositada en mi per assumir el càrrec de defensor del Vilatà i Vilatana. És un honor i un privilegi immens. Assumeixo aquesta responsabilitat en plena consciència de la importància d'aquesta institució. El meu objectiu principal i el de la institució és vetllar pel respecte als vostres drets, garantir una administració transparent i propera i ajudar a resoldre qualsevol conflicte o incidència entre la ciutadania i l'Ajuntament. Jo m'hauria de girar perquè quasi m'he més dirigit amb ells que no pas als regidors. Vull que tingueu la tranquil·litat que desenvoluparé aquesta tasca amb absoluta independència, rigor i neutralitat. No obstant, sé que trobaré dificultats en el desenvolupament del càrrec. Ja fa uns anys, un defensor vilatà, en aquest mateix espai, va dir el següent, i ho llegeixo textualment. Va dir, s'observa que, de forma general, continuen produint-se dificultats en la resposta de l'Ajuntament als vilatans, pel que fa als temps de resposta o sovint per la falta d'aquesta, com quan a la qualitat de la informació que reben els ciutadans o, en alguns casos, en l'habilitat de traslladar-la de forma entenedora. Ara continuo jo. Espero que aquesta, en aquell moment, encertada opinió pugui revertir-se tal i com han intentat i en molts casos aconseguit els meus predecessors i lluitaré perquè sigui així. Acabo ja convidant-vos a fer servir aquesta institució com una eina pròxima, útil i de construcció conjunta. Us rebo des d'avui en total disposició per escoltar els vostres dubtes i col·laborar en el bon funcionament de la nostra vila. Moltes gràcies a tots pel vostre suport i confiança. Comencem a treballar plegats.
1: Moltes gràcies. Jo crec que tot... anirà bé, que aportarà això a la defensoria, al Vilatà, que és el que toca. També des de l'administració doncs, s'estan apostant també com la bústia del dret a comprendre i així doncs, per facilitar a la ciutadania doncs, la gestió i apropar-se. O sigui que és un punt més el de vostè. Ara sí que passem el torn en el públic i acomiadem doncs, a la secretària que ens ha acompanyat fins ara, com sempre. Si aixequeu... A veure... Doncs Isabel Cunyat.
13: Hola, bona nit. Bé, ja que s'ha parlat de paneroles, doncs mira, ara també m'han vingut ganes de parlar-vos-en. La setmana passada jo ja vaig enviar una instància dient que al carrer Sant Genís, com cada any, n'hi han moltes, fins i tot a dintre de casa.

0: que si em feu a Can Barrau, que també cada any surt, em feu també en el carrer Sant Genís, perquè realment és molt desagradable. També vaig enviar una altra instància dient què pensava l'Ajuntament, ja que ha sortit una llei, sobre l'amiant. Serà qüestió de començar-ne a parlar, perquè, per exemple, al carrer General Llauder hi ha unes naus que hi ha unes teulades immenses d'amiant i que hi ha, allà hi ha jovent, hi ha canalla i bé, serà qüestió de posar les piles i mirar què es fa amb l'amiant. Vinga, gràcies.
1: Sí, pel tema de les paneroles ja hem quedat doncs, de que es facilitarà els punts on s'ha posat, per tant també podem fer alguna comunicació pública i també mirarem de respondre a la instància. Si ha estat la setmana passada, no ha donat temps. Pel tema de l'amiant, es va obrir la convocatòria, no? No sé si vol comentar-ho el regidor Collet i que hi vam optar.
2: Sí, bueno, hi ha la llei que ha sortit, per tant obligarà a tothom a treure l'amiant. Els llocs que em comenta són llocs privats, per tant jo em sembla que nosaltres no hi podem fer-hi res, no ho conec ara concretament, però hauran de complir la llei i treure un termini marcat. Nosaltres com a administració també ho hem de fer-ho i conjuntament amb la llei doncs, han sortit aquestes subvencions que nosaltres hem demanat la subvenció. Val a dir que és una subvenció molt ridícula, diguem petita, respecte al cost que pot tenir la retirada, però hem demanat aquesta subvenció per dos equipaments i, bueno, i haurem de complir-la, per tant vam demanar també un cens de l'amiant que tenim en els equipaments, va ser un suport de la Diputació i això també ja el tenim fet, si no m'equivoco, i per tant doncs haurem de posar-nos a treballar per poder treure tot l'amiant que tenim en els equipaments. Sí.
1: El senyor que hi ha darrere l'Isabel, és que no sé el nom, si el vol dir. Andreu, doncs molt bé, molt de gust.
3: Bona nit, intentaré ser breu també, però de lo que he escoltat de tot el que m'han vingut dues idees, una que tenim un defensor del Biguetà que igual em podrà ajudar i una altra és que puc donar-vos una idea per solucionar el problema de la vivenda. Jo visc al carrer La Solella, al carrer La Solella, com sabeu, hi ha dos pisos turístics, fa tres anys vas vindre a comentar el cas aquí, em vas reunir amb vostè, em va presentar un enginyer que em va dir que donaria unes instruccions perquè la cosa pintava malament, però que, bueno, que m'enviaria uns documents, no em va enviar res. Vaig escriure alguna carta amb vostè, a la senyora alcaldessa, em va dir que parlaria en territori, no em va contestar. Darrerament li he enviat una altra carta i tampoc m'ha contestat. I és un problema que no desitjo a ningú. Al carrer La Solella, la meva vivenda, la del costat, està a metro i mig. La que està al costat són 26 vivendes, en cada vivenda hi haurà una mitjana de 3 o 4 persones vivint, en la que lloguen al costat meu té capacitat per 13 persones. 13 persones que paguen de lloguer de al dia 700 euros segons publica Booking. Per pagar 700 euros han de vindre 13. 13 persones que normalment són joves. I darrerament la tendència és que fan despedides de soltero. Estan vinculades a una empresa francesa o no sé què i normalment són 13 persones que venen a fer la despedida de soltero. Enteneu l'alteració de la convivència que suposa això per una persona que viu a metro i mig d'ells. Evidentment, una festa gran no fan. No us puc denunciar, no puc trucar a la policia, perquè si mires els decibelis que fan, probablement no alteren, però no sabeu el que suposa tindre 13 persones que fan despedides de soltero cada cap de setmana. A l'altra banda, jo visc que el 22, és 22B, al 18 hi ha una altra vivenda amb capacitat per 20 persones. Per tant, quan es junten 20 persones més 13 persones i jo estic al mig, no ho desitjo a ningú de vosaltres. Jo no sé quina és la solució, no sé com es pot fer, però la llicència l'otorga, entre altres, l'Ajuntament. Per tant, quin model volem? I, a més, m'he donat compte, el senyor Vinyals, que ha comentat que hi ha més. És a dir, una idea, senyor Cullell, treguem les llicències

0: i tindrem X vivendes per la gent que es llogui i que es llogui una família. Jo entenc perfectament que vol fer negoci la persona que té aquesta casa. Però 700 euros al dia en 13 persones em sembla descomunal, amb el perjuici que ocasiona a tot l'entorn. Ara estem intentant plantejar recollir signatures. No sé com fer-lo, però això ho hem d'aturar. Vale, moltes gràcies.
1: Val, senyor Andreu, recordo que va venir, recordo que en vam parlar, em disculpo si esperava una documentació que no recordo què era exactament, perquè a mi em semblava que havíem aclarit quina era la situació. De llicències, de pis turístic, ara en aquest mandat no se'n donen. Les deneguem. El que no podem, jurídicament, és treure les que ja es van donar abans. Hem d'esperar, ara no ho recordo, a no sé quin any, que s'hagin d'actualitzar les llicències i després les podrem denegar, però ara no podem fer-ho. És una llicència que es va donar al seu moment i no la pots retirar a discreció un cop ja s'ha donat. Per tant, no tenim eines per poder fer res. Ja m'agradaria poder fer alguna cosa amb aquesta situació tan injusta pels veïns i per el que suposa un habitatge que s'usi d'aquesta manera i que s'entregui el rendiment que se n'arriba a treure perjudicant el dret a l'habitatge d'altres ciutadans, no?
2: Sí, jo també, després del ple, si un cas, li demanaré el DNI tot per veure l'entrada aquesta que ha fet última, perquè no tinc res pendent de respondre, per tant, potser ha anat per alguna altra de la casa, depèn de lo que sigui el que demanava, i doncs també li demanaré. Tinc ara en Josep Maria.
3: Hola, volia preguntar a la Mariona. Has comentat que les podes, les cremes de l'hivern, que era una possible possibilitat de planificació, una mica per reduir aquest volum, que moltes vegades a les parcel·les és molt gran, quines serien les indicacions del govern per les podes?
4: És a dir, el que he comentat jo és que abans es podia cremar la poda en el mateix terreny i ara es pot, en casos molt concrets, com per exemple que es consideri que hi ha alguna plaga, alguna cosa que es crema in situ, però bé, has de fer una notificació i tal. No, clar, la recomanació és que és la gent que fa el que ha de fer, que és portar aquesta poda a la deixalleria. Per tant, la recomanació és aquesta, mantenir la teva parcel·la neta, que també això ajuda, sobretot en temes de solars i això, que per això des de Medi Ambient això treballem molt el tema requeriments de solars i tal, per mantenir-los nets, sobretot també per temes d'incendis, temes d'higiene, tema de plagues i tal, i portar-ho a la deixalleria, no hi ha una altra, clar. Ara és el que estem treballant, que la deixalleria respongui, que esperem que a partir d'ara respongui, en gestionar correctament, ja que el ciutadà ho està fent bé, que és portar aquesta poda de deixalleria, ara nosaltres hem de gestionar bé la nostra deixalleria per tal que aquesta poda també es gestioni correctament. El tema del compostatge és una cosa que des de la tècnica de medi ambient doncs, es fan unes inspeccions i llavors també es valida que s'estigui fent correctament, no es pot fer així a la babalà. Vull dir que, i fins i tot hi ha una bonificació per compostatge, però clar, s'ha de complir uns requisits. Sí, sí.
2: La Càtia Alzina.
5: Hola, bona nit a tothom. A veure, heu parlat del Collell de 14 hectàrees. A mi amb totes les explicacions se m'ha fet un embolic en el cap i no veig el projecte, val? Posat en el seu lloc, ni veig el lloc per fer aquest projecte. Llavors jo el que demanaria, perquè a tots plegats i per tothom, fos una mica aclaridor, que des d'Urbanisme es fes una passejada per realment tot el territori que vol dir el Collell, perquè tinguem molt clar tots plegats què vol dir això, si és que hem de fer una previsió i de donar el vistiplau, crec jo. Jo com a ciutadana em preocupa qualsevol tema urbanístic, ja em preocupava als anys 70, doncs ara encara més. I llavors, a nivell de la biblioteca, bueno, jo sempre he dit que ho sento, que creiem que s'ha de fer la biblioteca, que realment allò és un bolet molt gran, que ens sap molt de greu, però vull dir que allà al mig no. I a més, si es tira endavant, dubto que s'acabi, i em sap greu. Perquè vull dir, vam parlar amb un tècnic que havia fet tot un procés amb un poble, d'unes mides més o menys com així, i van dir, mira, la nostra biblioteca hi ha un projecte de 5 milions d'euros, això fa uns mesos, i va dir, ui, compta uns 8. Val? Si ara s'ha pujat tot el que és la construcció un tant per cent molt important, heu fet la revalorització d'aquest projecte actual? Gràcies.
2: Sí, senyor Collet.
1: Sobre el Collell entenc que demanes, Cati, una visita pública, diguem-ne, oberta a la ciutadania, no? Val, val. Bueno, pensarem i ho tindrem en compte. I sobre la biblioteca, el projecte està fet el 2025 i els preus, suposo, no ho he preguntat, però suposo que són els preus del 2025. Quan això es tiri endavant, si es tira endavant, doncs es valorarà si cal fer aquesta revisió de preus o no, però ara està fet amb els preus del 2025.
2: L'última intervenció és en Pep Famades.
6: Bé, com sempre parlarem del Collell. És difícil aquest poble arribar a un consens amb coses importants i més amb l'urbanisme, amb dol, ja ho sé. Jo vaig néixer al cantó de la Riera, tinc 78 anys, o sigui, jo amb 7 anys me l'he passejat i aquesta zona està igual, no ha evolucionat res, ja ho veieu tot a la Sant Sebastià, perquè sempre parleu dels habitatges i tot, dos habitacions aquí i allà. Les properes eleccions la gent no anirà a votar menys, per tant és necessari un consens. Però jo el que m'estranya de que no arribi a un acord, perquè dieu això, però de Mons Pagès, Sant Sebastià de Baix, Sant Sebastià de Dalt, hi havia un projecte de fer un pont anys enrere, no es va fer, ojalà s'hagués fet, que hauria evitat un altre problema, però decidim d'una vegada, perquè és que si no, no pensem, ja dic, puc caminar bé, em recordo tot, de vegades vaig apagar l'aigua i em recorda quan passejava de petit i tot, i ha canviat ben poc. Després jo vaig veure l'aigua del Collell, també, que baixava aigua del Collell, el que sigui. Després sobre lo de la biblioteca està molt bé, amb això estic d'acord amb la Cati que diu, però heu de fer tot un projecte històric, això. Hi ha la plaça de Vendre, no dieu la plaça de Vendre, allà ja no hi podrà ser un mercat. Feu pels que vinguin a darrere un projecte de mercat, però Argentona necessita un mercat municipal. Jo m'agradaria saber si l'Ajuntament està d'acord que hi hagi un mercat municipal, perquè molta gent diu, aneu a comprar a les àrees. No, hi ha d'haver-hi un mercat municipal, com que també hi ha d'haver-hi la biblioteca. Bé, gràcies.
2: Gràcies, sí. Realment són temes de debat de poble, no? El tema del Collell, doncs, està en una fase de que ens sembla que aquest pont també hi és i per això també fem una mica d'aturada per poder valorar no aquesta connexió que és necessària, sinó la construcció, tal i com hem dit. I en tema de la biblioteca el que estem fent doncs, és seguir els tràmits que hi ha i anar a buscar el finançament que correspon. I amb el del mercat, doncs sí, és un debat de que haurem de veure les tendències i el que hi ha, i per això ens estem també doncs, informant molt en temes de diputació i tècnics per veure la viabilitat del que pot anar-hi o no pot anar-hi segons les tendències. Suposo que quan tinguem definit doncs, ho podrem exposar o explicar o buscar entre tots doncs, una solució per aquest espai. Jo donaria per acabat el ple, donar les gràcies a tots els que heu vingut i també a la gent que ens escolta des de casa.
7: Ràdio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: sonarà. Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída.
1: es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo. I eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
9: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
10: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
12: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
11: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
12: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
11: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
13: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
16: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
18: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
19: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
18: Un dels membres de l'organització, investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
20: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
18: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
2: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya.

0: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro empatat a 1 pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
1: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
0: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
2: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
0: Més futbol mundial a banda, però...
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
3: 3CAT Info.
0: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
4: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
0: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
0: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
5: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
0: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norrie i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals

0: favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
1: Són 2:15 de 12.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal. L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
10: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
11: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
10: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
11: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
10: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per a les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
12: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
13: La gent està molt espantada i és perillós, així que la gent està fugint, però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tami Ntuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
14: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
7: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
16: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
17: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
16: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
18: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem autoritzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
16: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
20: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
21: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
20: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
22: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
20: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
23: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
23: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellacs. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els tres reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
2: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
7: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
3: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
7: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
4: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
5: De Balaguer, l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
4: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Hands above your head, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
24: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo, això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien, también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más el cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunci la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tennis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogier Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norri i Rublev, entre d'altres. Al quadre femení, Paula Badosa debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída.
1: es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
9: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
10: 3CAT Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
12: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
11: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
12: Les mesures que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
11: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
13: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
16: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
18: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
19: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
18: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
20: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
18: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
2: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Big Band, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig Band, Festa i Drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: amb David Ubach.
1: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites.

0: juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
1: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
2: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
1: Més futbol mundial a banda, però...
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
3: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
4: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
1: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
5: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
1: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Roots, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que segons informen diversos mitjans el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catí a la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catí a la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catí a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal. L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
10: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
11: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
10: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
11: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
10: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
12: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
13: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tami Ntuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
14: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
7: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
16: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
17: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
16: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
18: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
16: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intensa, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
20: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
21: Jo ja n'he ficat una vegada a foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
20: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
22: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
20: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
23: El foc començava divendres a 11:15 i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
23: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
2: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
7: 3CAT Info.
0: L'entitat equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
3: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
7: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
4: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dos capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
5: Única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pols d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
4: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
24: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien, también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunci la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tennis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogier Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída.
1: es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
9: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
10: 3CAT Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
12: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
11: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
12: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
11: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
13: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
16: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
18: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
19: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
18: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
20: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
18: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
2: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Van, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a 1 pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
2: Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte.

0: marcar algun gol que ens doni la victòria.
1: Més futbol mundial a banda, però.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del de CNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
2: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés un altre amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al tot costa que ell serà el primer suplent.
3: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
1: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
4: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
1: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Jeliasim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. I al quadre femení, Paula Badosa debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'un milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualdes,

0: multa i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catí a la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catí a la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catí a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal. L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
10: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
11: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
10: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
11: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
10: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la FED, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
12: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
13: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tami Ntuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
14: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
7: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
16: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
17: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
16: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
18: Des del departament no ens podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs,
19: per part nostra els veiem correctes i positius.
16: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada a foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia, i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya, és doncs poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
7: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
7: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori i sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: Única capital de la plana de Lleida que no dispose de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pols d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciencia. Yo acho que l'equipo estaba bien, también la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, dos corredors catalans, són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogiel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i